This is our last song. Let's start playing covers.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
7: música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Would you care to watch, Tucci?
1: Swim.
0: Let's dive in.
1: Wanna dance?
2: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
3: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
2: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
12: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Bona tarda, amigues i amics de la música.
1: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
3: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
4: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els Amics de la Música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva boca.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Quixon, què fer?
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Pep, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
15: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: what are we going to do after graduation?
1: Yeah. Maybe.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Tom lived

des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.

0: amigues i amics de la música.
1: Bona tarda, sóc José Urille.
2: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
3: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
4: Ara sentiu una mica de música, que sí, ja toca.
5: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
7: without you. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva boca.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quixon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: time. Speaking from the station.
1: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva boca,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Aquí Xon, què fer?
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
2: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva boca.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quixon, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva boba.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
12: El genís fa màgia, no miracles,
6: Doncs quin xororama!
3: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
13: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
14: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
15: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
16: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
17: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
4: 1, 2...

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Si tu ja no m'estimes, vine i

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no m

0: és posar-te rimes a la boca.
1: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixón, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga!
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga!
8: Ves, quina gràcia!
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
12: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
13: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punicoma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
12: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
13: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
12: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: fem, els mocedades aquí o què? Estem empanats.
1: Aixeca't, sisplau. Tranquil, vale? Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara?
2: Posem un puto xupa-xup.
4: Ja ho sé.
1: És la societat que et llupa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
4: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón. Tienes que brillar.
4: Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi. Fem un crit.
0: Oh!
4: No, una mica més.
0: Oh!
4: Tanca els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també. Un, dos, tres.
4: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cerveu l'equip, va. Poquito menos de aire arriba. Bien.
2: Para. La merda, puto d'allò.
0: M'esteu tornant els ous! Tots!

Aviam, un, dos, tres, i així em trobo.

tu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat. Perquè la ciutat

0: dies que venen, vostè no s'ha de preocupar.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 10.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al

0: que sí. Tot el que fas ho fas també. Pensat en
1: oblidar. La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
2: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
2: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
10: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 11.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: ho entendrem.
1: No molesteu, marxeu a casa,
0: que quan us feu grans ja en sabreu.
1: Creu-te el teu vers i aquesta farsa.

cançons que tu manes. Diré que tot em va més bé. Faré veure que en sé, que els diumenges

0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
4: Yo soy la promesa que si no se cumple no se debe hacer. Tú eres la respuesta a las mil preguntas del por qué no fue. Tú eres ese día que comienza mal, una historia que empezó por el final.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Ses muntanyes aixecats, una campana, ja sé l'olor que fa l'atlet. Ses retxes d'un avionet, cel, anegulades, no vull saber res de xivets. I s'ha

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'Associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving
4: without you. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze.

0: d'estiu no parlem.
1: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Quixón, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, man del dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
1: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín, cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: ha pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits ha pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e inter...

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 3.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

Me dixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes estemes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixón, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El Xelí es fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Fortíssim aplaudiment per la Su.
1: Moltíssimes gràcies a tothom. Merci.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a...
1: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
8: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
9: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
8: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
9: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica Ràdio Sant Quirze.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio de Radio Sant Quirze.
5: Tastet de Radio amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
6: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Bona tarda, Sant Quirze. L'Ajuntament ha convocat la sessió ordinària del ple de setembre per demà dijous, dia 24, a 8:15 del vespre, a la sala Salut Pastor de la Patronal. En l'ordre del dia destaquen l'aprovació del Compte General de l'exercici 2025, l'aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Parc dels Torrents i l'aprovació provisional de la rectificació de l'error material del POUM, entre d'altres. La sessió es podrà seguir en directe a santquirzevallès.cat/ple i aquí a Ràdio Sant Quirze, al 90.9 FM i a radiosantquirze.cat. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a través de l'equip de Feminismes i LGTBI, ha posat en marxa la programació d'activitats de llarga durada del curs 2026-2027. Algunes de les propostes encara disposen de places lliures i les persones interessades s'hi poden incorporar. Les activitats que es desenvolupen entre els mesos de setembre i juny ofereixen espais d'acompanyament, benestar i reflexió al voltant de diferents moments i àmbits de la vida, com la criança, l'embaràs, la música, l'esport i la igualtat. Les activitats ofertades són el compartir en família, ioga en família, que compta amb dues modalitats, ioga postpart i ioga durant l'embaràs, música per a nadons i nutrició conscient en l'embaràs i la criança. Les persones interessades a participar en alguna d'aquestes activitats encara poden consultar la disponibilitat de places i formalitzar la inscripció. Les activitats són gratuïtes i les inscripcions es poden realitzar en els formularis en línia de cada activitat i que trobareu publicats a l'apartat agenda de santquirzevallès.cat o bé presencialment al mateix espai Maria Mercè Marçal. Aquest divendres 25 de setembre s'inicia un nou curs del cicle de cinema Grans Clàssics a la sala Josep Brossa de la Patronal. A partir de les 6 es projectarà la pel·lícula francesa de l'any 2001, Amélie, dirigida per Jean-Pierre Jeune i protagonitzada per Audrey Tautou. L'assistència, com sabeu, és gratuïta, però amb reserva prèvia de localitats i que la podeu fer a entrades.santquirzevallès.cat. I aquest dissabte 26 de setembre recordem que Sant Quirze del Vallès tornarà a omplir-se de jocs amb una nova edició del Sant Quirze Juga. Durant tota la jornada, diferents espais del centre del municipi acolliran propostes per jugar, experimentar, competir i descobrir noves fórmules de diversió, des de jocs tradicionals i de taula fins a robòtica, escacs, el rol o la realitat virtual. La tercera edició de la fira incorpora enguany noves activitats i experiències com l'Escapa't per Sant Quirze, un escape city que proposa enigmes, pistes i reptes pels carrers del municipi, i els Vermuts de Joc, una iniciativa que incorpora bars i restaurants a la programació, amb jocs, reptes i sorpreses. La programació es completa amb activitats com el concurs de putles, les partides de rol, els jocs adaptats o les curses de radiocontrol. Podeu consultar el programa complet a santquirzevallès.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
2: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb un cel assolellat i temperatures entre els 25 i els 27 graus. Per a demà no s'espera cap canvi. Seguirem amb ambient assolellat i temperatures màximes lleugerament per sota dels 30 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada i per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de Country, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i
6: als... Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
7: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
7: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

マッサージ。マッサージ。

0: mocedades aquí o què? Estem empanats.
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquila, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara?
4: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm,
1: has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón. Tienes que brillar. Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Oh!
1: No, una mica més.
0: Oh!
1: Tenga els ulls. A la de tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Cervera, equipa, va! Poquito menos de aire arriba, bien!
3: Para. La merda, puto d'allò.
5: El que és més
0: rara és això. M'esteu tornant els ous! Tots!

Hi ha un, dos, tres, i ja hi som tots.

0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
5: Suau, suau, matame, va que encaca.

després de mitja hora escoltant-te m'estava cansant, vaig dir porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea, he

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre

Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. En breus moments, aquí a Ràdio Sant Quirze, començarà la sessió del ple de l'Ajuntament.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
0: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
0: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: En breus moments aquí a Ràdio Sant Quirze començarà la sessió del ple de l'Ajuntament.

Bon vespre. Iniciem la sessió plenària del mes de setembre, el ple ordinari de setembre, amb el primer punt, que és els informes de presidència. Comencem com fa uns quants anys estem començant, denunciant les no voluntats d'assolir la pau, d'aquesta necessitat urgent de la ciutadania de qualsevol àmbit del món de viure i poder tenir un futur més o menys clar i que no està sotmesa doncs, a bombardejos com continuen havent-hi a Gaza o a Ucraïna i altres àmbits del món. Continuem també parlant, denunciant els feminicidis. La setmana passada, aquesta setmana, el dia 21, el darrer a Màlaga, més de 70 dones assassinades per violència masclista, o també aquesta violència gairebé institucional que ve a ser els desnonaments, que a més afecten de manera imperiosa també a les dones, a dones monomarentals o dones grans, com vam veure ahir

doncs aquesta senyora de Madrid, a la Mari Carmen, o el suïcidi que vam sentir parlar aquesta setmana passada d'una persona, d'una senyora que es deia Olga, doncs perquè l'estaven desnonant. Aquesta violència que ens parla de no viure en pau, de no tenir dret a tenir futur, haver de lluitar per la cosa més imprescindible, que és on vic o com alimento els meus fills o com puc tirar endavant. Això és violència, és una violència que ningú voldria tenir i que al final acaba fent sucumbir les persones davant d'aquestes pors i d'aquestes incerteses tan enormes com és això, on viuré o com ho faré per sobreviure. No? Per tant, continuem denunciant. Passant a coses més agradables i del poble, fer un agraïment immens a les entitats i a la ciutadania i felicitar-los a totes per la participació, per la festa major, una festa major que ha transcorregut doncs, de la manera més tranquil·la, malgrat la moltíssima calor que va fer i que això ens va sotmetre tots a una resistència especial en els actes. Agrair enormement a tots els tècnics i tècniques que l'han fet possible, a les persones que l'han estat treballant i especialment a tots els companys, sobretot perquè són homes tots, els companys de brigada que han fet un sobreesforç perquè tot passés en el moment que havia de passar, malgrat això, les jornades llarguíssimes i la calor imperiosa. Per tant, un agraïment a tots ells perquè fan això, posen en valor el servei públic i el servei al seu poble. Recordar i felicitar que el GISC, amb la música, amb l'acte de música entre vinyes i el sopar entre vinyes de dissabte al vespre, va cloure els actes del seu 40è aniversari. Felicitar-los també per aquesta proposta que ens fa gaudir d'un espai absolutament bonic com és Can Barra i de la música de Sant Quirze Tencs, doncs que també fa molta il·lusió de poder-los tenir. Diumenge vam iniciar la 7a edició del Mostra Tas, es va entregar no, el premi a la votació popular d'aquella obra que ha agradat més, es van presentar les properes i vam gaudir d'una obra de teatre divertida que ens va ajudar no, a ventilar-nos tots una miqueta, miro la senyora Artil perquè també hi era i vam riure força, i recordar que continuem amb els actes dels 125 anys de la Coral, amb un concert que hi haurà doncs, ara a l'octubre. Volia fer un resum dels inicis, de l'inici de curs, una mica en xifres, perquè ens fem una idea doncs, de què passa quan comença el curs al poble. El Servei de Gent Gran ofereix diferents activitats, per un cantó una que es diu Activa el cos, Activem la memòria, el català creatiu, clar i català, compartim lectures, conversem, dibuix i pintura, emocionat, fitness matinal, informàtica, amb el fons Neurogym, Tai Chi i els passejos saludables, totes aquestes activitats en diferents graus, avançats o inicials. Dir-vos que l'any passat vam rebre 377 sol·licituds de persones, 777 persones van demanar, es van inscriure, enguany han d'estar 417 amb 757 activitats inscrites, per tant, creix, i a la Torre Julià 34 persones, que partíem de fa 2 anys a 0, per tant, està molt bé, estem fidelitzant, hi ha un grup de persones que es veu interessada en aquestes propostes. Dir-vos que tothom ha entrat en les activitats que s'ha inscrit, tot i que hem sobrepassat aforaments, que al Tai Chi vam fer l'oferta d'un grup i hem passat a tenir-ne 3, que hem hagut de fer nous grups d'Activem Memòria, hem passat de 4 a 9, això ens parla d'una evidència, ens fem grans i tothom es preocupa i vol estar saludable i mantenir, doncs, per tant, hi ha 9 grups aquí, més els de l'escola d'adults, el Compartim Lectures hem passat un grup més, l'activitat de Milfons hem passat a 3, de 1 a 3 i el dibuix i pintura també hem hagut d'augmentar grup perquè hi ha més persones que volen ser-hi. No s'ha deixat ningú en llista d'espera, s'estan contractant o nous serveis o ampliant a més persones que puguin fer-los, per tant, celebrem que les propostes siguin benvingudes i que tinguem doncs, gent gran activa que es preocupa i que s'ocupa amb coses que li generen nous interessos. També comencem el programa de cures, que és aquesta proposta de suport comunitari a les cures. Hi ha el Cercle de Cures, que són 20 sessions d'octubre a març, que és un treball grupal sobre l'autocura i la gestió emocional, el dol i les pèrdues i eines per millorar la qualitat de vida. Evidentment està dirigit per una psicòloga terapeuta, però que a més està pensat doncs, això, perquè hi ha moments a la vida que hi ha irrupcions que ens alteren, que ens costa tornar a reiniciar-nos i trobar una motivació per sortir de casa i continuar veient el món d'una manera positiva. Per tant, doncs, ens acompanyem. Després hi ha el GESAM, que és aquest grup que fa uns quants anys que funciona, és un recurs de la Diputació, en el que persones que estan fent cura de
familiars, doncs reben 10 sessions d'abril a juny en les que se'ls donen eines, poden crear grup que després doncs, continuen normalment o acostumen a passar cap a les valentes i que fan un grup de treball d'acompanyament. L'Emocionat, que és una proposta des de l'Escola de Música en el que persones que també estan una mica baixes de moral doncs, i adultes doncs, que tenen ganes de o la necessitat, o des del CAP s'ha captat persones que doncs això, estan ratllant un estat anímic baix, doncs van i preparen cançons que els agraden, cançons de la seva vida, les canten plegats amb professors de l'Escola de Música i això doncs, ocupa unes hores i a més fa que s'interessin i que comencin a crear nous vincles i noves relacions. Els tallers d'autocura també són trimestrals, parla doncs, posició doncs, a l'hora de seure'ns o de treballar quan estem fent de cuidadores, taller de presència i calma mental, allò tan difícil de quan algú fa cures, ja sigui d'infants o de persones grans i que a vegades costa molt de mantenir el que haig de fer i tot el que està passant ara aquí i poder-ho conjugar, doncs per tant aquestes eines i també doncs, hi ha teràpies de riure o d'acompanyament, allò que el grup va sorgint i a través dels psicòlegs que fan els tallers, doncs van acompanyant. I després hi ha aquelles xerrades informatives que pretenen, són trimestrals, i que el que pretenen és o tallers o donar la informació doncs, de reconeixement de la dependència, tràmit i recursos, encara ha canviat la norma, doncs l'adaptació, explicar-ho, voluntats anticipades, que són coses que sovint doncs, les persones deixem, i després la Fundació Alzheimer també perquè pugui venir a explicar-nos tot el suport, els recursos a les persones cuidadores que cuiden persones amb demència, que és de les rangos més difícils de conviure quan a casa doncs, hi ha algú que mentalment no està estable i que cal doncs, acompanyar i tenir eines. No? I l'any passat doncs, es va fer amb bombers per treballar d'incendis domèstics, amb la policia i per tant anirem repetint tot aquesta i les primeres cures, totes aquestes eines que ens serveixen per fer autocura i també per treballar-la cap a les altres persones. Amb esports, ara només parlo del grup de més de 60, el mes que ve els hi donarem ja la resta de dades. S'han apuntat un total de 227 persones les sol·licituds. S'ha intentat que tothom quedi en el grup, és a dir, que el que s'ha fet és haver d'augmentar grups. En alguns grups, només augmentant un pèl la ràtio ja s'ha solventat i en d'altres doncs, s'ha hagut de crear el grup, de manera que totes les persones que s'han inscrit podran gaudir de les activitats de més de 60, que també són els manteniments, la millora de la qualitat de vida doncs, amb el caminar, l'aigua gym en diferents versions de... i després hi ha doncs, les caminades, la intensa, la més intensitat i totes aquestes que, doncs, que serveixen. Dir-vos també qüestions de dades de suport d'escolaritat. Comencem el curs i hi ha necessitats a les famílies doncs, per poder acompanyar. L'any passat, dins del termini, es van rebre 206 sol·licituds, aquest any només 84. També és veritat que cada vegada hi ha més xec escolar, la Generalitat va fent aquest xec la motxilla, per una banda, que és aquell ajut que hi ha, com que classifiquen els alumnes en A o en B, doncs ja identifiquen qui necessita la seva pròpia motxilla, per tant baixa una mica la destinació que ha de fer l'administració en aquest àmbit, i també hi ha una altra realitat, que és que aquest any gairebé cap de les escoles del poble farà colònies, només els de 6è, els de 4, algun institut, no tots, i molts no agafaran autocar. Per tant, què vol dir això? O no faran activitats que s'hagin de pagar. Per tant, vol dir que el cost cap a les famílies baixa molt i, per tant, no hi ha la necessitat de sol·licitar tants ajuts. Per tant, aquest any serà un any anòmal. Per tant, aquesta és la diferència, tot i que al final de curs sabrem la quantitat exacta, perquè també és veritat que les direccions dels centres ens han expressat que si la realitat varia i s'acaba doncs, trobant solucions a totes les seves demandes de la comunitat educativa, doncs moltes de les escoles reemprendran activitats que es feien doncs, de més llarga durada i que tenen costos més elevats. Amb ajuts de menjador, una altra de les realitats que tenim i que va sent reiterada. L'any passat es van
atorgar 148 48 ajuts, enguany són 171, de 228 sol·licituds, del 70% en tenim 50 i del 100% 113. L'any passat del 70 eren 65 i del 100% 83, per tant hem canviat vasos. Les que no compleixen per requisits econòmics o per superar el llindar l'any passat van ser 52, enguany són 42. Per tant, estem amb sol·licituds semblants i amb una n'hem atorgat més de l'any passat i més del 100% d'ajut a menjador. I després tenim el món de l'educació, perdoneu, sí, això ja ho he explicat, en el món de l'educació. Saben que des de fa una pila d'anys reivindiquem, demanem i preguem que es tingui en compte la matrícula del poble a l'hora de fer l'oferta educativa. Saben que aquest any vam estar demanant, sisplau, que no perdéssim una línia, fa dos anys demanàvem que no es tanquessin una línia que suposava el tancament d'una escola. Al final, enguany, hi ha hagut la necessitat d'obrir una segona línia a un I5 en un centre escolar perquè hi ha hagut més demanda de la que es havia previst. Malauradament, la inspecció que ens toca a nosaltres va decidir assignar els infants i el nombre d'escola al nou grup el divendres 4 de setembre. El dilluns era festa major i el dimarts començava el curs. Per tant, divendres al migdia tarda, l'Oficina Municipal d'Escolarització, un cop la Generalitat ja va designar a quines escoles anaven l'alumnat, va estar fent les trucades a les famílies que moltes d'elles portaven des del mes de maig, un cop havia acabat el període d'inscripció, esperant que se'ls digués a quin col·le anava. Evidentment, això és un calvari per les famílies i un calvari pels centres escolars que de cop i volta reben noms d'alumnes i necessitats, no? Perquè cada alumne té les seves necessitats i per tant s'han de crear els espais. En el cas de Lola Anglada, que era on va anar a l'I5-9, doncs la dotació de professorat, barallar-se fins que han obtingut que se'ls doti d'un professor sencer, perquè inicialment només se'ls havia dotat d'un mig professor, tot i que tenien una línia nova sencera. Per tant, bé, doncs això ha passat ara, ja s'ha consolidat el professor sencer, però perquè ens fem una idea, això va... Què suposa? Doncs mireu, des de que es va acabar la matrícula fins que el dia 8 que comença el curs, aquí a l'escola, aquí al poble, fora de termini, vam tenir 36 sol·licituds de fora de termini, 25 d'educació infantil i 11 de secundària. Però des del 8 de setembre fins avui, 24 de setembre, hem tingut ja 12 inscripcions de matrícula viva. Això què vol dir? Doncs que tenim en aquests moments, a I3 ens han demanat dues places més, a I5 dues més, a segon una, a sisè una altra, a segon d'ESO 3, a tercer una, a quart d'ESO una i un alumne de batxillerat artístic. Allò que hem repetit mil vegades al departament, que aquest poble s'està movent, que hi ha gent que ve a viure, que s'entreguen cases fora, que no sempre és a l'època que la gent es pot, si no té la casa no es pot empadronar i per tant no pot inscriure la seva criatura, està passant. És a dir, tenim una demanda alta que necessitem que es vagi cobrint. Avui, amb la reunió de direccions, hem estat parlant d'aquest fet, tornarem a demanar al departament la reunió perquè se'ns digui quina proposta es farà. L'any vinent s'alvira una necessitat de moltes línies de primer d'ESO, més de les que ens han donat fins ara, perquè hi ha més alumnes que hi van, acaben la primària, i de infantil, d'I3, com a mínim, probablement, és probable que si continuen anar-se inscrivint persones amb infants que ara tenen dos anys i que es van empadronar a Sant Quirze, podem arribar potser a necessitar que la línia que s'ha tret en el taula rodona la tornin a obrir perquè estarem per sobre de la ràtio, que saben que a partir de l'any vinent la Generalitat ha baixat les ràtios i per tant hi ha menys alumnes per aula i per tant s'han de repartir en més grups. Per tant, estem aquí. L'altra denúncia que hem fet és que de tots els nois i noies que passaven de primària a secundària i que necessitaven anar a una escola d'educació especial, només ens han entrat dos del volum que teníem. Això vol dir que només dues famílies, especialment dos infants, veuen ateses les seves necessitats en el recurs que necessiten, quan la resta ho estan fent a les CIEs dels seus centres i no bé. Per tant,
I l'altra realitat és que tenim terapeutes de l'EAP de baixa per la causa que sigui, en tot el dret, però que no se'n substitueixen perquè fan mitja jornada i no ens els estan substituint. Per tant, tenim menys terapeutes, infants que no haurien d'estar a l'escola ordinària que hi són i, a més, ràtios elevades a les aules. Per tant, és una barreja que no albira coses bones pel futur i que és tot allò que hem estat escrivint, a part de la manca d'algunes TEIs i d'algunes vetlladores que s'han assignat hores però no hi ha vetlladores i, per tant, tenim les hores assignades però no tenim la persona perquè o se'ls ha quedat la borsa buida o no ho sabem. La qüestió és que s'han augmentat les ràtios, s'han reconegut les hores, les assignacions, s'han reconegut fins i tot hores de menjador, però no tenim la persona. Per tant, sabem que tenim el recurs aprovat per aquells centres, però no ens han dotat la persona. Per tant, estem aquí en aquest treball. A les escoles d'adults, a l'escola d'adults, han augmentat les inscripcions, estem ratllant les 850 inscripcions, hem doblat oferta en alguns perfils, encara ho estem fent perquè, per no deixar ningú fora a llista d'espera, i s'està contractant nou professorat per poder atendre tota la demanda. I ha començat aquest dilluns, va començar els dos PFIs, el d'informàtica i el de jardineria, amb el professorat ja adjudicat. I a l'escola Bressol han començat, hi han hagut algunes renúncies, es van reduint una mica la llista d'espera perquè cada vegada que algú marxa perquè renuncia a la plaça que ha tingut dret, evidentment la llista es mou i va baixant la llista que havia quedat. Per tant, aquesta és la realitat d'aquest moment. Esperem poder entrar en converses de programa de previsió i que el departament entengui tot allò que els estàvem demanant de que Sant Quirze, per sort, es mou la gent i hi ha més empadronaments o més natalicis. Dir-vos que durant aquest mes ens hem reunit al Consell Comarcal en diferents moments, una amb la directora de Serveis Territorials del departament, en la que ens va explicar això, que s'ha dotat l'Institut d'una CIE. Vam manifestar que l'IES està, la seva CIE està excessivament plena, està fora de ràtio i per tant haurien de repartir. Vam manifestar també que falten les vetlladores i les TEIs de primària ens van explicar que enguany només hi havien 16 places més de NESE a primer d'ESO en tot el Vallès. Per tant, tots els ajuntaments vam manifestar la necessitat de que es creessin més places. Després també ens vam trobar amb representants de la Direcció General de Protecció Civil per fer el seguiment, la previsió, les alertes, una mica per informar-nos del que preveuen que pot passar durant aquest mes d'aquesta tardor, amb les pluges, amb aquestes pluges torrencials que sembla que en algun moment han d'arribar. Se'ns va explicar que l'octubre, tal com estaven les previsions en aquest moment, semblava que havia de ploure molt i que ens han incrementat, ens han afegit una mirada nova, que és el llindar de les 3 hores, que és el que han calculat que triga tant l'Ebre com el Llobregat a desbordar-se i que, per tant, és una nova mesura que quan ens arribi aquest llindar haurem d'actuar tancant, encara que a nosaltres no ens plogui, perquè vol dir que les lleres o les capçaleres van molt plenes i que pot haver-hi desbordaments. Bé, aquí estem, aprenent. Ahir també hi va haver una reunió amb el conseller d'Agricultura per parlar de la pesta porcina, que a finals de novembre ja farà un any que estem en aquest vall. Se'ns va explicar que és impossible obrir les zones encara de natura perquè encara, malauradament, han tornat a haver-hi positius, que Sant Quirze, com que ens hi posem amb tot, és on han trobat més porcs en positiu, no? Anem amb els 30, la ràtio de porcs, és dels llocs que n'hi ha més, que es faran noves zones de caça i d'espera per poder-los fer. Penseu que estem ratllant de moment els 12.000 porcs eliminats en aquests 19 municipis de zona zero. Per tant, estem parlant d'una comunitat molt gran que no és cap novetat que feia anys que estàvem dient que necessitaven que es pogués caçar perquè estaven, tots ho recordem, no? Porcs pel mig de les fonts o pel mig del poble, de qualsevol manera. Dir-vos que ahir vam tenir una visita de l'àrea institucional del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un ajuntament de Suècia, de Vores, que va venir a veure el funcionament de promoció econòmica i també va voler conèixer la proposta del Servei d'Orientació, que és la llançadora a l'escola d'adults. Va ser una visita tècnica en la que es va valorar quina trajectòria havia tingut la implantació i quines millores havia suposat cap a la ciutadania el fet de tenir un centre localitzat a l'escola d'adults i no pas a
l'àmbit de promoció econòmica, no? Aquesta mirada que a vegades encara costa de que la gent entengui les necessitats on van, i es van intercanviar doncs, experiències i opinions amb la voluntat doncs, de conèixer bé el projecte. Per tant, doncs, agraïm la Diputació que reconegui l'esforç que hem fet i que a més li posi valor, sobretot pels professionals que hi treballen, que doncs, molt encertadament estan fent una molt bona feina. Dir-vos que la setmana vinent se celebra el 120è aniversari de la marca Joanola, i que està aquí Sant Quirze des del 2005 i que faran un acte en el que ens han convidat doncs, per poder assistir i poder doncs, acompanyar doncs, a la família gestora doncs, en aquesta celebració. Saben vostès que Joanola va néixer al barri de Gràcia de Barcelona i que el 2005 es va traslladar aquí i que probablement doncs, és una de les marques més conegudes per molta gent doncs, per quan tenen la gola una mica espessa. Recordar-vos que el dia 1 d'octubre comença la Festa Major de les Fonts, de l'1 al 4 d'octubre, on la cultura popular, els gegants, els diables, la tradicional arrossada, les puntaires, els jocs infantils i per joves, i les activitats de les entitats i esportives doncs, l'omplen de persones que viuen al barri i d'activitats que autoorganitzen i que en aquest cas doncs, l'Ajuntament col·labora posant les estructures i pagant força d'elles, però que realment doncs, és una proposta veïnal que fan entre tots i que nosaltres doncs, acompanyem i gaudim. Dir-vos també que Sant Quirze tindrà una penya arlequinada, que el dia 10 d'octubre la presenten, que l'Ateneu el mateix dia 10 farà un concert aquí a la Patronal per recaptar diners, que també anirem a la celebració dels 40 anys de l'Hospital Taulí, que celebren durant l'octubre aquests 40 anys, i que durant el 20 d'octubre també hi haurà un acte al BMC. Saben que Electra ha posat uns carregadors nous i per tant posar en valor doncs, aquesta inversió en l'energia neta i en aquesta mirada doncs, cap a no, doncs, això, fer un món més sostenible. Demà a les Fonts es fa l'homenatge a les víctimes de les riuades del 1962, com cada any. I això sí, dir-vos que a partir del dia 1 d'octubre i tot durant tot el mes d'octubre doncs, hi ha el mes de la gent gran, doncs, amb activitats per tothom, amb activitats internacionals, barrejades amb la Fira del Joc, que també els acompanyen, activitats doncs, culturals, de teatre, de música, esportives, de tota mena, amb sortida a visitar la Reus Modernista i amb el dinar que fem, no? Que fa uns quants anys que estem fent amb la gent gran d'entitats i l'acte d'homenatge doncs, als nonagenaris i als centenaris del municipi. I em deixava pel final allò que passarà aquest cap de setmana, que és la Fira del Joc, el Sant Quirze Juga, doncs, amb el comerç implicat, amb els vermuts de joc, amb el qui és qui, a veure doncs, si tothom coneix qui hi ha darrere els taulells, amb la nit de jocs el dissabte, amb espais per diferents edats durant tot el dissabte, amb l'exposició a la biblioteca de quina és la història de secret del Monopoli, no? qui el va inventar, amb una visita guiada també perquè doncs, la pugueu gaudir, i dissabte doncs, des de a la Patronal, a Dàlia, aquí dalt, no? a la Salut Pastoria Josep Brossa, a la Muriel Casals, a la Serra Gallinés, a l'Avinguda Pau Casals, a la Casa Vilapuig, a l'Avinguda Pau Casals, a la plaça en Salm Cabé, doncs, tot el dia hi ha propostes de diferents jocs, diferents dinàmiques, per tant, doncs, perquè ens en recordem que aixecar el nas de les pantalles i compartir amb altres persones ens porta doncs, a un món més saludable i més agradable. Agraïm molt als comerços aquesta voluntat d'implicar-s'hi, de posar-s'hi, de jugar-hi, de col·laborar-hi sempre. És una activitat pensada perquè la gent es quedi al poble, perquè mentre fa tot això se'n pugui anar a dinar, a sopar, a fer el que vulgui allà, aquí en el poble, l'oferta que tenen. Per això ocupa tot aquest centre doncs, perquè tothom pugui anar d'un cantó a l'altre. Les inscripcions van amb el codi de barres, en el QR, per tant, doncs, gaudir-ne i passeu-ho bé. I sense cap altra cosa de moment, doncs deixem aquí els informes de presidència. Passem al punt número 3, que és donar compte al ple del decret d'alcaldia per esmena d'errors materials de l'encàrrec de gestió del servei de l'escola Bressol, del Patufet, pels cursos 27-28. Ai, me l'he saltat, perdoneu, és veritat. Sí, sí. Torno enrere. El punt número 2, que és donar compte al ple dels decrets realitzats durant el mes de juliol i agost. Perdoneu, No sé si hi ha algun comentari a fer.
Doncs passem a aquest decret que anava a explicar, que és aquest en el ple passat doncs vam parlar de l'encàrrec i vam detectar en el moment de passar-lo a la COMO es van detectar diferents errors que es deuen bàsicament haver copiat i arrossegat l'escrit del decret anterior i en el que doncs ens parla de dates del mandat passat o de xifres que corresponen a l'encàrrec de gestió anterior. En aquest cas doncs estan totes descrites i per tant es va fer l'esmena amb un decret d'alcaldia que cal donar compte doncs al ple doncs perquè quedi doncs aprovat definitivament, En tot cas són errors d'haver arrossegat en excés un document com a plantilla i no haver-lo revisat a última hora si estava doncs tot bé. No sé si hi ha algun comentari fent aquest una conta, no? Doncs ara sí que passem al punt número 4, que és la presa de possessió del regidor. En aquest cas, la Junta Electoral ens ha transmès la credencial del regidor de la llista de candidats de candidats presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, la candidatura de Progrés a les darreres eleccions municipals a favor del senyor Domingo Francisco Sánchez Torres en substitució per renúncia de la senyora Lorena Fernández Peralta. Per tant, si li sembla bé el senyor Torres, venir cap aquí.

0: Llobregat. M'acosto. En conseqüència, d'acord amb el que preveu la legislació vigent, procedeix, observades les formalitats que preveu la normalitat a normativa electoral, que prengui possessió del seu càrrec, raó per la qual, d'acord amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, se li, formo, li pregunto la... li llegeixo perquè sàpiga què li estic dient. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
1: Prometo.
0: Molt bé, doncs li posem la medalla. Ara és quan en cau. Doncs li desitjo que tingui una bona representació dels nostres veïns.
1: Moltes gràcies.
0: Felicitats. Ara ja pot anar a prendre el lloc, no?, del seu...
2: D'acord.
0: Sí. Així, jo que no m'agaixo, No tornem a amagar. Habitualment quan entra un nou regidor li cedim la paraula per si es vol dirigir al veïnat i després doncs, els diferents grups si volen fer alguna intervenció doncs, ja m'ho aniran dient. Senyor Sánchez, quan vostè vulgui.
3: Hola, bona tarda a tothom. Com que és la primera vegada que parlo amb vosaltres aquí en el ple, vull dir que sóc un ciutadà de Sant Quirze, porto més de 50 anys al poble i que he estat vinculat sempre a la vida social del municipi, tant en associacions, com entitats, com empresari. I això m'ha arribat a portar la meva intenció d'estar-hi aquí avui. Crec que el meu cometido és molt clar i el que vull és seguir portant la meva experiència i la meva ajuda perquè aquest municipi sigui cada dia millor i repercuteixi als ciutadans. Aquesta és la meva voluntat i crec que podré aconseguir-la. Res més, moltes gràcies i no seguir veient.
0: Molt bé, no sé si algú... Senyor Baratek.
4: Sí, bona tarda. No, només desitjar-li primer benvingut a aquest ple i desitjar-li que tingui molta sort i que vagi tot bé. Gràcies.
0: Senyora Galdric.
5: Ara, bon vespre, res. La nostra més cordial benvinguda, senyor Sánchez, en aquest consistori i sincerament li desitjo molts encerts, sobretot en aquesta etapa de servei públic. I moltes gràcies per endavant.
0: Senyor Ruga.
6: Sí, bueno, pues el mateix, donar-li la benvinguda i desitjar-li pues, el millor que el món que ens queda de mandat puguem aportar entre tots al poble.
7: Gràcies.
0: Senyor Garriga.
8: Bé, bona tarda a tothom. Desitjar-li molta sort i benvingut i que aquí estem entre tots per construir un millor Sant Quirze. Gràcies.
0: Senyor Pérez.
9: Bona tarda, senyor Sánchez, benvingut al nostre grup municipal i benvinguda a aquest consistori en aquest tram final de legislatura, esperant i desitjant que tingui molts encerts. Moltes gràcies.
0: Senyora Casarramona.
10: Sí, bon vespre, doncs bé, m'afegeixo a donar-li la benvinguda al senyor Sánchez i a desitjar-li doncs, això que aquests mesos que queden, que pugui aportar el seu granet de sorra per tal d'ajudar-nos a millorar el dia a dia dels veïns i veïnes del nostre poble. Gràcies.
0: Jo li he dit que li desitjava molts encerts. En tot cas, fer de regidor és un dels honors més grans que tots tenim, no? Quan representem un poble que estimes. I com vostè diu, porta molts anys vinculat a Sant Quirze, fa molts anys que ens coneixem, una pila llarga, i per tant, doncs, benvingut. Fem la reflexió, les dones han quedat només 8 al ple, rumiem-ho bé això perquè ha quedat un ple masculinitzat, no és per culpa pas seva, però és cert, hem perdut representació, però benvingut i molts encerts. Bé, doncs passem al punt... No em deixo ningú, perdoneu. Passem al punt número 5, que és l'adhesió a la primera pròrroga de l'acord marc i l'adjudicació del contracte basat en subministrament en modalitat d'arrendament de 6 equips d'impressió de multifunció. Senyor Balbó.
1: Gràcies, alcaldessa, regidors i regidores, veïns i veïnes que ens segueixen avui aquí a la sala de plens i també a través dels canals de l'Ajuntament. Com bé saben, fa anys que l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès es va adherir al sistema d'adquisició centralitzada que promou l'ACM conjuntament amb el Consorci Català per al Desenvolupament Local. Per fer una mica de context ràpid, el 2024 es van formalitzar els contractes administratius de l'acord marc amb diverses empreses d'entre tots els lots. El mes de maig del mateix any, del 2024, l'Ajuntament de Sant Quirze s'hi va unir mitjançant acord de ple a aquest acord marc. I posteriorment, al gener d'aquest any, del 2026, concretament el dia 13, l'ACM va aprovar definitivament la primera pròrroga de l'acord marc per un període de 12 mesos, amb vigència des del dia 1 de març fins al 28 de febrer de l'any que ve, excepció, això sí, de dos lots, del lot 3 i del lot 5. Aquest febrer es va formalitzar aquesta primera pròrroga de l'acord marc entre l'ACM i... Solution Control Group, Avant Sistemes d'Organització, per als lots, com dèiem, 1, 2 i 4, amb la pròrroga que explicava ara tot just fa uns moments. El mes de juliol, els serveis econòmics de la casa va emetre un informe que considerava favorable la contractació de 6 equips d'impressió a aquest mateix grup. Els explico molt ràpidament, dividits en els següents lots. En el lot 1, 5 impressores, una impressora per la policia, una altra per l'OH, una altra per la sala de reunions de l'Ajuntament, una altra per benestar social i també pel Canya Jove. I del lot 2, un altre tipus de dispositiu, per aquest cas també de nou per la policia. En total 6 impressores, degut a noves necessitats que s'han detectat, doncs s'han sol·licitat aquestes impressores de més. Per tant, amb tot això es demana el vot favorable per adoptar el següent acord, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la primera pròrroga de l'acord marc de l'ACM, adjudicar a Solution Control Group el contracte de subministrament dels sistemes d'impressió i de multifunció en modalitat d'arrendament en un contracte de 60 mesos sense possibilitat de pròrroga, a més disposar que el termini màxim de lliurament de les impressores sigui de 30 dies a partir de la notificació de l'acord i designar com a responsable del contracte el responsable de la unitat de compres de l'Ajuntament de Sant Quirze i, finalment, aprovar els documents comptables d'autorització i disposició de la despesa d'aquesta contractació i notificar l'adopció d'aquest acord a totes les parts interessades, l'adjudicatària, l'ACM i d'altres. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Balbà. No sé si hi ha algun comentari a fer. Doncs passem a votació. Vots a favor? Doncs el punt queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 6, que és l'aprovació del compte general de l'exercici 2025. Senyor Brossa.
2: Sí, gràcies, alcaldessa, i benvingut també al nou regidor. Molts encerts i molt bona nit a tothom. En aquest punt el que fem, com bé saben, el passat mes de maig vam ja presentar la liquidació i vam parlar doncs, detalladament de com havia anat l'exercici de l'any 2025 i ara, doncs, després al mes d'agost, finals de juliol, vam fer la comissió especial de comptes i com és habitual doncs, aquest mes de setembre ja aprovem el compte general del 2025, però el gruix de la cosa doncs, ja la vam parlar en aquest mateix ple el passat mes de maig. Només recordar com va anar l'any amb alguns indicadors. L'actiu i passiu de l'Ajuntament és de 64 milions d'euros. Vam tenir un resultat pressupostari ajustat positiu per valor de 5,2 milions d'euros Tenim una tresoreria de 13,3 milions d'euros, tot això són dades a 31 de desembre de l'any passat, i el deute que teníem en aquell dia també és molt i molt baix, de 691.000 euros. Més enllà de totes les xifres i les macroxifres, això que aquestes ens situen una mica la dimensió del que és l'Ajuntament de Sant Quirze, sí que m'agradaria fer especial èmfasi en què passa quan tenim un resultat positiu, perquè alguns es poden estranyar doncs, que amb el pressupost que tenim del voltant de 30 milions d'euros que tinguem doncs, un resultat positiu d'aquesta magnitud, d'aquests 5,1 que va mostrar la liquidació. D'aquest resultat positiu, el que se'n fa és quina part d'aquest resultat tenim disponible per invertir. Si fem sumes i restes, ens van quedar 4,2 milions d'euros, que en el mateix mes de maig, vull recordar que on vam presentar la liquidació del pressupost, d'aquests 4,2 milions d'euros, el 50%, 2,1, ja es van fer modificacions pressupostàries perquè aquest diner doncs, estigués al carrer. Alguns exemples, doncs, a més de 600.000 euros per reposició de plantacions, més de 200.000 euros pel parc mòbil municipal, més de 200.000 per inversions a l'escola El Turonet, aplicacions informàtiques, equips informàtiques, etc. És a dir, que en el mateix ple que tanquem amb aquest resultat positiu disponible, el 50% ja ho van modificar i el juliol vam tornar a repetir el procés on el gruix doncs, van ser es van modificar prop de 1,8 milions d'euros on el gruix van ser doncs, a més de 1,5 milions destinats a projectes per ferms i voreres que properament doncs, segur que veuran la llum. També 121.000 a senyalització viària i 90.000 per d'adquisició de parc mòbil. Per tant, de tots aquests diners, és a dir, l'Ajuntament de Sant Quirze, el resum que els hi voldríem traslladar és que funciona bé, funciona amb un deute molt i molt baix i que inverteix doncs, tots els recursos que té. Una part ho fa durant l'exercici ordinari i l'altra part ho fa quan fem la liquidació, que per sort doncs, tenim un romanent disponible positiu, i aquest romanent disponible positiu ja hem d'haver tingut els projectes, les idees i tot ben treballat per poder doncs, fer les modificacions i executar aquestes modificacions, que aquest és el repte que tenim com a equip de govern i com a poble. Per tant, només resumir els números, bon estat de salut i també doncs, jo diria bona execució, perquè tots els diners que tenim doncs, els podem executar. El fet de tenir un deute molt i molt baix, en bona part el que ens permet és tenir aquest resultat positiu, és a dir, poder fer totes aquestes inversions. Si estiguéssim endeutats d'una manera doncs, com ho estan moltes altres administracions locals, el que es veuria més minvat serien dues coses: les transferències a les entitats, capítol 4, i capítol 6, inversions. El fet de tenir doncs, una bona situació financera doncs, ens permet tenir més inversió disponible i, per tant, doncs, aquest resultat en bona part s'explica per aquestes causes, i és per això doncs, que els demanem el seu vot favorable en els tres punts doncs, que els hi marca aquest punt. El primer doncs, és fet aquesta aprovació d'aquest tancament, el segon aplicar d'acord amb el que està establert en la instrucció de comptabilitat el resultat de l'exercici, i finalment doncs, remetre aquest compte general als òrgans de control externs competents. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Brossa. No sé si hi ha algun comentari. Senyor Roga.
6: Sí, molt breument, només dir que nosaltres votarem a favor d'aquest punt, en tant en quant considerem que el compte general reflexa la situació comptable real de l'Ajuntament. O sigui, considerem que els serveis econòmics de la casa han fet bé el seu treball, el qual, en prevenció després de demagògies, no vol dir que donem suport al govern municipal ni a tot el que s'ha fet i com s'ha fet, que segurament nosaltres haguéssim fet les coses, algunes coses les haguéssim fet diferent, però bueno, aquí l'únic que estem aprovant és un compte que considerem que reflexa la situació real de l'Ajuntament, i per tant el nostre vot serà a favor. Gràcies.
0: No sé si hi ha algun altre comentari. Senyor Ruiz.
7: Hola, bona nit. Nosaltres en aquest punt no ens hi podrem donar suport perquè els números són els que són, però el que tenim al final del resultat positiu vol dir que no hem fet bé els recursos en el moment que teníem que fer-los. Sí que els farem més llarg, però en el moment que teníem hem tingut recursos del poble i no els hem utilitzat correctament. Gràcies.
0: Senyor Brassa.
2: Sí, bé, agrair el vot favorable dels grups que així ho faran i en el cas de Junts per Catalunya no, jo diria que no, tècnicament no és exactament així, és a dir, que durant l'execució hi ha una correlació entre els ingressos corrents i la despesa corrent. De fet, si es fixen amb la liquidació, els percentatges d'execució el que és capítol 1 dels capítols de despesa corrent són molt alts, en personal és pràcticament frega el 100%, amb el capítol d'interessos i del retorn del préstec també. L'únic que tenim de vegades una mica de petit estalvi és amb els proveïdors, amb béns i serveis, que ja va bé doncs, tenir un petit coixí per si hi ha doncs, petits imprevistos, com vam tenir doncs, per exemple amb els increments de preu de l'energia i de més. Per tant, amb el que implica despesa corrent, l'execució és altíssima i durant l'exercici el que pot fer tot ajuntament és sobretot vetllar perquè la despesa corrent s'executi sempre quan tingui sentit, òbviament, amb allò que toca. El que ens passa és que els ajuntaments estem sotmesos a unes regles des de fa uns anys, des del 2012, que ens les fixa l'Estat i ens dificulta de vegades fer avançar aquesta inversió quan seria necessària. Per tant, no és que no vulguem córrer més, sinó que forma part aquest decalatge, per dir-ho d'alguna manera, forma part de l'execució ordinària. Durant l'any podem fer una sèrie d'inversions, les que ens permeten, les que ens hi caben amb aquestes fórmules matemàtiques fantàstiques que ens brinda l'Estat, i hi ha una part que la fem l'any vinent i això succeeix any rere any. Com que passa any rere any, doncs ja forma part de la pròpia no sé com dir-ho, de la pròpia normalitat, però que en certa manera traslladar que inevitablement no ens agrada que això sigui així i que això sigui així, que les mateixes regles funcionin així per aquells ajuntaments que estan sanejats. Entenem que potser a altres ajuntaments se'ls ha d'estar més al damunt, però en el cas d'ajuntaments com el de Sant Quirze del Vallès, que té un deute pràcticament inexistent i que ja sabem que acabarem així, potser aquestes regles haurien de ser més flexibles, però això no depèn de nosaltres. El que depèn de nosaltres són dues coses: de la despesa corrent, executar-la allò que teníem previst i les inversions, una part sí que les fem durant el propi exercici i l'altra les fem a l'altre exercici. Bé, de fet, durant el propi exercici les fem una part amb els diners de l'any anterior i una part amb els diners del pressupost corrent. No sé si ho he traslladat tècnicament del tot de la manera més correcta i si m'he explicat prou bé, però vaja, que aquest funcionament forma part del funcionament de la majoria dels ajuntaments d'aquest país, diria.
0: No sé si hi ha alguna altra rèplica a fer. No? Passem, no? Doncs passem a votació. Vots a favor? No sé si ho han dit. Gràcies. Abstencions? El compte general queda aprovat amb l'abstenció de JxCat. Passem al punt número 7, que és el nomenament del representant de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a la Junta de Compensació del Polígon B del Polígon Parcial, del Pla Parcial de Camp Pallars, de Pallars-Llobateres. En aquest cas, doncs, estem parlant que el 16 de juliol del 2026 es va registrar a l'entrada aquí a l'Ajuntament un escrit del representant de la Junta de Compensació d'aquest polígon doncs, demanant la designació del regidor que participaria doncs, de la reunió, ja sigui de l'Assemblea doncs, o la Junta, per les decisions que corresponen a l'àmbit aquest. han aportat el projecte de reparcel·lació, el projecte d'obres pendents d'urbanització del Pau 6 i bueno, que s'han de, doncs, de tramitar. El dia 2 de setembre d'enguany es va registrar l'entrada des del Departament de Territori i Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, segons el qual s'ha inscrit el nomenament de les persones, per tant que la inscripció d'aquesta junta era correcta i que per tant doncs, ja podíem procedir doncs, això, a nomenar el representant. En aquest ajuntament és tradició que qui representa les juntes de... En aquest cas doncs, és el regidor que representa l'àmbit i en aquest cas doncs, és el senyor Coll. Per tant, el que farem és nomenar el representant de l'Ajuntament de la Sant Quirze del Vallès a la Junta de Compensació del Polígon B de Vallès-Llobateres, el regidor delegat de l'àrea d'Urbanisme i Espai Públic, el senyor Josep Coll, segon, delegar a l'alcaldessa de l'Ajuntament la determinació de qui suplirà aquest representant. La suplència d'un representant es determina, depèn doncs, de la sessió, i traslladar aquests certificats dels presents acords a l'entitat esmentada en el punt anterior doncs, perquè puguin precedir a la seva convocatòria de les reunions que corresponguin. No sé si hi ha algun comentari a fer. Senyor Baratec.
4: Sí, hola, bona tarda una altra vegada. Volem ser clars, nosaltres no posem en dubte l'avàlua ni la idoneïtat tècnica del representant proposat per exercir aquesta funció concreta. I es tracta simplement d'una qüestió de prudència institucional. El senyor Coll en aquests moments té una imputació penal pendent de resolució judicial relacionada amb un expedient urbanístic del Castellet i sense avançar cap judici sobre el fons d'aquell procediment i respectant per descomptat la presumpció d'innocència que és pròpia, entenem que el més prudent, mentre aquesta situació no quedi aclarida, és no ampliar en aquest moment les seves responsabilitats de representació institucional. I per aquest motiu, i únicament per aquest motiu, el nostre vot serà d'abstenció. Gràcies.
0: No sé si hi ha algun altre comentari a fer. A mi m'agradaria que el seu partit s'ho hagués aplicat fa molts anys, perquè l'Arsal no existiria, no hi hauria la meitat dels robatoris i dels desbordaments de les caixes públiques que hi ha hagut i probablement no haurien saltat tanta gent pels balcons com ha passat o els hi han desaparegut. Per tant, és que ho trobo d'un insult institucional terrible. La persona, i tots sabem quin és el procediment del Castellet, malauradament l'estem havent de portar a ple sí, ple no, perquè hem de seguir el procés administratiu, dic, i malauradament perquè a més hi ha la pressió d'aquesta persona o aquesta institució, o aquest departament, qui sigui, que ha decidit doncs, d'amenaçar que si continuem tramitant allò que legalment hem de tramitar i que segons els informes del secretari general de la casa doncs cal fer... ens amenaça obertament, doncs ja ho va fer, ens ha recusat, s'ha tombat la recusació i ara probablement, doncs tard o d'hora, doncs el senyor secretari i jo gaudirem de la mateixa condició que el senyor arquitecte municipal o del senyor Coll. En tot cas, en cap moment hi ha el dubte des d'aquesta casa, perquè si no seria el primer, el secretari municipal, de dir, escolti, no tinc clar l'actuació del regidor i per tant crec que aquesta actuació no hauria de ser possible que anés a parar a altres àmbits. En aquest cas no hi ha cap dubte. No n'hi ha cap ni un. La institució està molt ben representada, legítimament representada i amb un coneixement que probablement molts de nosaltres no tenim de l'àmbit de l'urbanisme municipal. I a més, amb una coherència en el vot des del primer dia que va començar a tenir l'acte de regidor fins l'últim dia que la tindrà. Per tant, trobo que és profundament insultant que vulgui barrejar els dos conceptes. Aquesta persona no ha posat les mans al calaix de ningú, no ha robat a ningú, no ha insultat a ningú, no ha fet absolutament res. Fa de representant amb tota la conseqüència que té ser representant. Ho vam estar dient l'altre dia, vostès van estar aquí un ple, nosaltres ens el miràvem a través de la connexió. Molts cops ser representant municipal també i tenir responsabilitats també fa que acabis assumint riscos. I un és aquest, que hi hagi algú que interessadament et pugui presentar una denúncia penal per veure si així et fa fora de l'equació i li és més fàcil arribar a obtenir allò que busca. Per tant, en aquest cas, si les persones que estem assegudes aquí se'ns van recusant o se'ns van presentant denúncies, voldrà dir que els governs, els ajuntaments quedaran en mans de qui? De qui troba la mecànica per fer-los parar? De qui? Perquè, al final, en cap moment s'ha desobeït un informe preceptiu del secretari, en cap moment s'ha fet cap acció que no estigués escrita dins de l'àmbit estrictament legal i en cap moment no s'ha defensat res que no fos l'interès públic. Per tant, vostè ha trobat aquí una banyeta, li agrada aquesta cançoneta i la farà servir fins a no sé quin dia són les eleccions, fins al 23 de maig, potser després trobar una altra solució, però ho trobo molt just i molt lamentable, i sobretot venint d'un partit que de veritat han embrutat la política d'una manera terrible, que l'han transformat en una cosa terrible, que compren àtics, que fan coses molt rares. Ostres, és el seu partit el que ho fa, això. I ens ve dir aquí que un representant d'aquest poble que ha portat a ple les coses debatudes i signades preceptivament pel secretari municipal i amb els informes dels arquitectes que corresponen, que ens entren un escrit d'al·legacions i ens diuen si no fan, no compleixen les al·legacions, ja els dic que acabaran amb una causa penal. Bueno, doncs acabarem amb una causa penal, si cal. Però estem defensant l'interès públic del municipi, perquè allà hi ha molt interès públic, moltíssim. Hi ha molts interessos municipals que, si deixem de ser-hi, quedaran no representats. I, per tant, tot el municipi perdrà molt. Per tant, jo li prego que s'ho replantegi, perquè realment ho trobo absolutament, no sé, oportunista. No sé com dir-li, em sap molt greu. I si li he dit alguna cosa que li sap greu, li demano disculpes, però realment, ostres, ha tingut, hi ha posat allà i ha trobat, miri, aprofitant, no?, aprofitant el tema, doncs, no sé, senyor, suposo que em deu voler contestar de ben segur. Senyor Coll, sí, suposo que per al·lusions...
11: Per una qüestió d'al·lusions. Bueno, perquè sóc part interessada. Bé, bona nit a tothom. Jo també vull començar la meva intervenció felicitant i donant la benvinguda al nou regidor i dir-li, doncs, que tot i aquestes primeres sensacions que pot tenir avui aquí, doncs que no sempre és així, és que hi ha moments que fins i tot és maco i és satisfactori representar veïns i veïnes del poble que en el seu moment van fer confiança en el seu municipal, però que en definitiva vostè, ja, com fem tots aquí totes, ho fem en benefici no tan sols de la gent que ens va votar, sinó del conjunt del poble. Bé, jo doncs per això, benvingut. Jo no em podia estar de contestar, tot i que la resposta que havia donat en el senyor Baratec, l'alcaldessa, crec que ja, per entendre'ns, ja m'ha satisfet suficientment, però vull ser molt breu i vull adreçar-me de forma especialment personal, si em permet, al senyor Baratec. Miri, senyor Baratec, vostè fa 3 anys i poc que és regidor d'aquesta casa, d'aquest ajuntament, però hi he vist, malauradament, li haig de dir que avui arribo a una conclusió que m'ha portat al seu comportament durant aquests 3 anys. Miri, estar permanentment allò jugant amb el filibusterisme polític és una cosa que fins i tot pot ser catalogat de pràctica o tàctica política, que fins i tot pot ser en algun moment graciós. Fer de filibuster en política, senyor Baratec, doncs pot tenir la seva gràcia més o menys. Aplicar certa càrrega demagògica en les seves intervencions, com ha fet durant aquests 3 anys, doncs pot vendre el producte que vostè intenta vendre o el pot situar. Ara, ser mesquí, com ha estat vostè avui, d'una mesquinesa absoluta amb un company de consistori, jo és la primera vegada, i sóc regidor, he estat regidor en diverses etapes, però he estat regidor des de l'any 95, o sigui fa més de 30 anys aquest ajuntament, i jo l'actitud seva avui aquí no l'havia viscut mai. I si vol, fent un cafè, que pagarà vostè, perquè ara ja me'l deu, fent un cafè li puc explicar i li puc concretar casos en els que cap dels grups municipals d'aquest ajuntament ha actuat de la forma que vostè ha actuat avui aquí. Ja havia dit en alguna altra ocasió, quan jo tinc la consciència ben tranquil·la. Jo, pel cas que estigui investigat, que és per un cas d'actuació presumptament incorrecta i irregular en el pla parcial del Castellet, jo en cap moment

0: doncs ja sé de les fonts que s'ha anat a informar. Però si vol, si vol, algun dia també, fent aquest cafè, li puc explicar. I dir-li una cosa, que no té res a veure. Està investigat per un tema concret, que és un tema que fa referència al Pla Parcial Castellet, amb el fet que jo soc regidor d'urbanisme i que fins que alguna força de caràcter major, el que sigui, per exemple, doncs el fet de que és igual, qualsevol caràcter de força major continuaré executant i mentre tingui confiança en definitiva de qui em va col·locar aquí, que va ser des d'un punt de vista de càrrec, l'alcaldessa del poble, jo continuaré exercint de regidor d'urbanisme. I en tot arreu on faci aquest exercici, jo actuaré en defensa dels interessos municipals del poble. I per tant, crec que estic suficientment legitimat, a diferència del que pensa vostè, per representar en aquest ajuntament, a vostè també, representar-lo en la Junta de Convenció de Can Llogateres. Gràcies.
1: Senyor Gratec.
2: Aviam, si ens aclarim. Jo he dit que m'abstindré perquè, sincerament, per les meves idees i per com jo concebeixo l'activitat política, crec que vostè hauria de fer un pas al costat i, mentrestant, aquest paper assumir-ho. Però m'abstindré, no estic votant en contra. I bueno, això, hem fet un speech molt maco. En fi, em quedo amb les paraules de la senyora alcaldessa, que ha començat dient que li hagués agradat que companys del meu partit haguessin fet el mateix. Què és fer el mateix? Donar un pas al costat, no? Gràcies.
1: No fer el mateix és que quan estaven robant no ho haguessin fet. És a dir, aquí el senyor Coll no ha fet res il·legal. I els seus companys han fet, malauradament, durant molts anys, no ara, probablement, però durant molts anys ho van estar fent. I no hi va haver ningú que els rectifiqués. Aquí no hi ha. Hi ha una denúncia posada. Ja li torno a repetir. Si la Secretaria General de la Casa hagués considerat que no tenia la confiança en el regidor per representar, ni la Secretaria ni la intervenció ni ningú haurien acceptat el nomenament. És, ja els he dit, és tradició que el regidor de territori, per coneixement, perquè és la persona que està en aquests àmbits, el representi a les juntes. Aquesta junta s'acaba de constituir, és un àmbit que s'ha de desenvolupar i representarà l'Ajuntament. Si algun dia coincideix amb altres reunions, amb l'aeroport o el que sigui, i no hi ha de ser, doncs nomenarem un altre company de l'equip de govern perquè vagi aquell dia a la representació de la junta. Però no hi ha cap qüestió que vagi més enllà de la denúncia interessada, posada per algú determinat, i de la que ja li dic que vivim sota l'amenaça de rebre'n d'altres, doncs perquè no hi ha un fet que el senyor Coll hagi dit, doncs mira, aquesta persona ha maltractat, ha fet, no sé, ha tingut interessos personals, no hi ha absolutament res. Igual que l'arquitecte municipal, que si a les seves funcions li toca informar del pla parcial, doncs ho farà, perquè els seus coneixements no estan en dubte i les seves accions tampoc. Per tant, em sap molt greu, em sap molt greu. Però bé, si els sembla, doncs passem a votació. Vots a favor. Abstencions. El punt queda aprovat amb l'abstenció del PP. Passem al punt número 8, que és l'aprovació provisional del pla parcial, del pla especial urbanístic del Parc de Torrent. Senyor Coll.
0: Sí. Com bé recordaran, senyores i senyors regidors, l'aprovació inicial d'aquest pla especial urbanístic va tenir lloc en el ple del 27 de març de l'any 2025. Ara intentaré fer un resum, a títol de resum i recordatori, de què consisteix aquest pla especial urbanístic de Torrents. Però d'ençà del 27 de març de l'any passat fins avui, doncs dir-los que immediatament després i per un període de 30 dies es va fer l'exposició pública a partir del 30 d'abril de l'any passat, i llavors tot

0: Aquest expedient ha seguit els seus tràmits pertinents tant en seu municipal com per part del propi equip redactor, que ha anat incorporant determinades prescripcions d'organismes que havien d'informar sobre aquest pla especial urbanístic, i que ens porten finalment avui aquí a l'aprovació provisional, un cop redactat un nou text refós, incorporat aquestes prescripcions i aquestes qüestions de detall que se'ls va explicar a la comissió informativa i que, com els veïns i veïnes que ens acompanyen poden imaginar, estem parlant d'un document molt ampli, d'un document que ara explicaré a què fa referència, però em sembla que molts, pràcticament la totalitat dels veïns i veïnes que ens acompanyen ja han sentit a parlar, perquè és una decisió que va prendre en el seu moment aquest Ajuntament, el seu conjunt, amb l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el que tenim actualment vigent, que ja recollia aquest Pla Especial Urbanístic com un dels seus, diria jo, com una de les seves novetats, diguéssim, des del punt de vista de planejament, no des del punt de vista de la realitat i del respecte que tenim per aquest àmbit al que faré referència ara. Per això us deia que, com bé saben tots vostès, els veïns hi recorden vostès, que fan, diguéssim, no ara en la seva condició de regidors, potser a partir d'aquest mandat, però sí de la vida i de l'interès que tenen per la vida municipal, com bé recordaran, en els treballs previs de participació, els treballs previs de participació ciutadana per la redacció del pla d'ordenació, o sigui, del pla d'ordenació del pla urbanístic municipal del seu moment, el que vam acabar aprovant l'any 23, i que es troba en vigència avui en dia, tothom, molts veïns coincidien en el moment d'aquesta participació, van coincidir i ressaltaven el fet que Sant Quirze té afortunadament i conserva i preserva afortunadament entre els seus grans actius de poble uns espais naturals que formen un eix que pràcticament està integrat en el que és la trama urbana municipal, en el casc urbà, en molts dels seus trams. Repeteixo, preserva Sant Quirze, el nostre poble, després de molts anys de gran activitat urbanística al municipi, conserva, com deia, i aquests espais naturals que formen un eix que, com vostès tots saben, i saben els veïns i veïnes perquè en gaudeixen diàriament pràcticament, és un eix que, per entendre'ns, va de nord a sud i que segueix la realitat física del que és la riera de la Batzuca, per una banda, però també hi ha el torrent de la Font del Pont i també hi ha altres torrents que aboquen a la pròpia riera de la Batzuca, però que poden venir de Serra Galliners o bé de la part de Serra Galliners inicial o bé de Castelltort, però estem parlant d'un àmbit molt ampli de pràcticament 100 hectàrees, que recordar que són 94 hectàrees, la seva totalitat. Estem parlant d'aquest espai que, repeteixo, és un espai preservat, molt ben preservat, des d'un punt de vista ha estat amenaçat, però afortunadament ha quedat preservat en la seva integritat, i per tant aquesta realitat i aquest fet, aquest actiu que tenia el poble, va ser destacat per molts veïns i veïnes. Per tant, tal com deia el POUM, aquesta realitat la volíem continuar i accentuar aquesta preservació a través d'un document urbanístic, d'un document urbanístic del planejament urbanístic, que era aquest pla especial urbanístic de Torrents. En aquest document que ara aprovarem provisionalment i que vam aprovar inicialment l'any passat i que ara aprovarem inicialment, aquest document pretén ser un instrument de preservació i de contundència, si se'm permet l'expressió, de contundència normativa i urbanística per continuar mantenint, fora de qualsevol tipus d'agressió, aquests espais. però alhora també d'aquesta voluntat protectora també cal d'aquest document que ens ha de permetre, és una qüestió potser més pragmàtica, que és com fer o com convertir aquest espai de Torrents, que hi ha molta gent, bueno, el que deia abans, no? Molts veïns i veïnes ja en fan ús diari o en fan gaudi diari, que aquests espais siguin encara més accessibles, més amables i més respectuosos, o sigui, més respectuosos, puguin ser tractats de forma més respectuosa per quan en quant a la seva accessibilitat per tot el veïnat. Per dir-ho d'una manera, doncs els faríem més gaudibles, aconseguiríem fer-los més gaudibles. I per tant, el que pretenem avui és, tal com diu la part dispositiva, és després d'aquesta aprovació inicial que vam fer l'any passat, després dels tràmits corresponents que ha viscut el document en l'administració tutelant i que té en definitiva l'última paraula per l'aprovació definitiva, que és la Generalitat de Catalunya, fer en seu municipal, perquè fa el tràmit que ens correspon a nosaltres, fer l'aprovació provisional per remetre-la ara a la Comissió Urbanística de Barcelona i que acabi fent l'aprovació definitiva. Gràcies.
1: Senyor Bratec, no sé si alguna intervenció a fer. Senyor Ruga.
2: Sí, bueno, nosaltres, tal com vam fer amb la proposició inicial, votarem a favor d'aquest pla perquè considerem que és necessari, que és bo que tenir, doncs, tal com ha explicat el senyor Coll, doncs, tenir ben endreçat i ben posat tot el que és els Torrents, i això, tot i que suposa una forta inversió, considerem que és una inversió que, com que s'haurà d'anar fent de mica en mica i per fase i a llarg termini, és perfectament assumible i que no ens causarà problemes econòmics en aquest sentit. I que, per tant, és molt important cuidar bé aquest patrimoni natural que tenim en el nostre poble i, com deia el senyor Coll, fer-lo més assequible, més amable, més bonic. I també no només és una qüestió d'estètica, també considerem que és una qüestió de seguretat que tenir els nostres torrents en condicions i que sempre doncs, suposa un perill menor de cara a riuades i a pluges fortes. Gràcies.
1: No sé si hi ha alguna altra intervenció, senyora Gelabert, doncs.
3: Bona nit a tothom. Bé, nosaltres també seguint la línia del que vam fer en el seu moment, en el ple de març del 25, com ha recordat el senyor Coll, en el seu moment ens vàrem abstenir a l'aprovació inicial i vam exposar els motius pels quals ho fèiem, cosa que reiterarem en aquest cas. Nosaltres ens abstindrem, entenem que ara és un tràmit que doncs pertoca en quant al recorregut que té qualsevol d'aquest instrument de planejament, però tal com es va dir en el seu moment i tal com s'ha encarregat de recordar el senyor Coll, realment és un pla que té un abast i una importància doncs molt elevada per la preservació del nostre entorn, amb el que tots hi estem d'acord. Aquest punt seria la part que ens decantaria cap a la part positiva, però per altra banda creiem que ja vam reclamar que ens falta una mica un calendari com un calendari d'execució i sobretot el que és una previsió econòmica. Ja apuntava el senyor Arrua que segurament ho podrem assumir de manera sense problemes, no ho sabem perquè segurament també és difícil fer previsions, però no està de més fer-ne algunes. Nosaltres creiem que per la importància i pel que implicarà de potser la paraula no és la correcta, d'hipotecar a tots els futurs mandats que hi haurà al llarg dels anys que estarem lligats per dur a terme aquest pla, doncs creiem que és necessari fer una mica de planejament. I això ho trobem a faltar. Hem pogut veure doncs totes les noves a la documentació que s'ha anat duent a terme amb tot l'expedient que és realment extens, però trobem a faltar per part del municipi el que és la nostra part que ens correspon una mica de planificació i posar-hi una mica de dades al que ens espera. Dit això, doncs, el nostre vot serà una abstenció. Gràcies, bona nit.
1: Senyor Coll?
0: Sí, sense ànim d'entrar en un debat que ja vam tenir en el seu moment, en l'aprovació inicial, efectivament, tal com deia la senyora Gelabert, feia memòria del seu sentit de vot i del seu argument per tal de definir aquest sentit de vot, però com que el senyor Ruga també hi ha col·locat, tot i que li agraeixo primer, evidentment, agrair el vot favorable a tots els grups municipals que així ho faran, entre els que compto el senyor Ruga, que també ha fet referència a aquest tema de que serà una inversió important, però no, i repeteixo, no tinc intenció d'iniciar un debat aquí ni una discussió, perquè ja el senyor Baratec ja m'ha complert, ja avui ja m'ha donat la ració d'emprenyament, per tant no. I voldria senzillament, a títol això amb el to que ja veuran que tinc i que utilitzaré i amb voluntat aclaratòria. Aviam, això ho vaig dir a l'aprovació inicial, ho torno a dir, ho he tornat a dir avui, és senzillament un full de ruta. Un full de ruta, una voluntat, que és una voluntat que posem negre sobre blanc en un document de que deia abans de contundència urbanística, perquè és un document que és de planejament derivat, però és planejament urbanístic, és un document de per entendre'ns, el que dic és que posem negre sobre blanc el que ha anat passant durant la història en aquest poble, que és que en els diferents moments on com a poble hem tingut una pressió urbanística important, allò s'ha anat salvant. Si vol també algun dia podem entrar en un monogràfic de, per exemple, imaginem-nos, li poso com a exemple la senyora Gelabert, i crec que posant exemples d'aquests ens entendrem i ens posarem més d'acord. L'any 2004, per exemple, el que actualment és un camí per aquella zona on anys, fa desenes d'anys en aquest poble hi vivien aiguamolls, o sigui, per sota la masia de Camponsic, per allà, l'any 2004, segons el pla especial de Camponsic, per allà hi havia de passar una avinguda de 20 metres d'amplada. En aquell moment, i ara no tinc intenció de penjar medalles a ningú ni treure-les i als altres, és igual, pel motiu que sigui, allò es va aconseguir aturar. Però allà es va programar el pla especial de Camponsic, es va programar que per allà hi passés una avinguda de 20 metres d'amplada, que ara hi ha un camí, com ho saben vostès, el que connecta la part de la Riera de la Batzuca des de Can Pallàs, diguéssim, amb Can Feliu, o passant per Camponsic, i aquí, allà hi preveia que allà hi anava una avinguda de 20 metres d'amplada. Amb això, amb aquest document, que ara aprovem avui aquí provisionalment, això no podrà passar. Sap què més no podrà passar, o no hauria de poder passar, a no ser que ens argumentin o tirin d'allò d'importància nacional i de país. Tampoc podrà passar que ens col·loquin cap placa fotovoltaica. Perquè és, repeteixo, està negre sobre blanc que nosaltres això ho volem preservar i determinats usos i determinades instal·lacions i determinades edificacions no s'hi podran fer. Per tant, el que estem és, primer, posant negre sobre blanc el que ha passat durant la història i que ens ha portat avui aquí, que tenim, afortunadament, i com dèiem en la meva primera intervenció, afortunadament tenim un actiu molt important com a poble, que és que a diferència d'altres municipis, per poder anar en un entorn natural, més o menys, repeteixo, un entorn natural doncs més o menys agradable, hagis de sortir aquí, no aquí, podem gaudir del centre del poble pràcticament en espais naturals. I per tant això ho posem negre sobre blanc, que volem, que ens està bé haver-ho preservat i que volem continuar preservant-ho. I després, això, de que és un full de ruta que efectivament Hi ha memòria econòmica, en parlàvem en l'aprovació inicial, ara no ho tinc al cap, però que estem parlant de que la memòria econòmica comporta que això ens costarà, ja saben que això és una previsió, és una memòria econòmica que sempre és necessària i exigible legalment, de que qualsevol document urbanístic ha de portar, que faci referència al planejament o a desenvolupament urbanístic, ha de contenir, com ja bé sap vostè, una memòria econòmica que més o menys ens digui què ens costarà la festa. I això diu que ens costarà uns 32 milions d'euros. Però efectivament no ho hem de fer avui per demà. Li poso un altre exemple. El torrent de la Font del Pont, diguéssim, el torrent de la Font del Pont, que com vostè sap i vostè a més ens fa referència habitualment als plens, concretament d'aquest racó del poble, el torrent de la Font del Pont el vam acabar de sentar i arreglar i fer més accessible per la gent i més agradable per la gent, doncs deu fer aproximadament 3 anys. Però el torrent de la Font del Pont, diguéssim, per allà hi van córrer tiranosaurios, vull dir que té molts anys. Afortunadament, el torrent de la Font del Pont, pels motius que siguin, per casualitats de la vida, perquè hi va haver algú que s'hi ho va posar en el seu moment, però afortunadament no s'ha urbanitzat mai. I actualment encara és un espai, per entendre'ns, verge, encara en un cert estat natural, que ara hem arreglat, fa 3 anys es va arreglar, i hem fet més fàcil a la gent que en gaudeixi, que l'utilitzi i tal. Doncs això seria el mateix. Vull dir, el parc de Torrents, també hi van córrer tiranosaurios, per tant estem parlant de... Afortunadament, amb el pas dels anys i en moments d'alta pressió urbanística en aquest poble, els hem salvat, i ara el que hem de fer és anar-los recuperant el ritme que sigui. Ja ho sabem que l'acció de govern té una espasa de Damocles sempre a sobre, que es diu priorització i situacions, diguéssim, sobrevingudes, que comporten que allò que havies previst fer en 10 anys ho acabaràs fent en 15, o ho acabaràs fent en 20. No tornem a rescatar les paraules que us hi ha adreçat el senyor Brossa per aclarir-vos el tema de com es fan tira endavant la política d'inversions en un ajuntament. Per tant, però repeteixo, tenim un full de ruta, principalment tenim els espais protegits urbanísticament, els tenim protegits, i ara el que cal és agafar aquest full de ruta i anar-lo posant en pràctica el ritme que puguem. Si ho poguéssim fer en 5 anys, millor. Que no ho podrem fer, segur que no ho podrem fer en 5 anys. Que això comportarà molts més anys, però bueno, ho anirem fent a poc, com exemple li he posat el torrent de la Font del Pont. Gràcies.
1: Senyora Gelabert.
3: Sí, jo sí que seré breu. No, només dic que no, nosaltres no qüestionem el pla en si, ni discutim, sabem ben clar que és negre sobre blanc, ens ha quedat clar, ja ho teníem clar, només reclamem el que li dèiem, calendarització, un pla més concret, que és el que nosaltres desitjaríem, i això és el que motiva el nostre vot. Però en quant al pla en si, tècnicament, res a dir. Gràcies.
1: Bé, com el POM i com altres figures urbanístiques que tenen aquesta dimensió tan important i que a més també passen per àmbits que encara són privats i que els haurà de desenvolupar el promotor en el seu moment, com bastants àmbits, aviat passarà a Can Llobateres, però també passarà a l'àmbit de Campallàs amb els Caputxins, o més avall hi ha promotors i que per tant els hi marca les regles del joc de com han d'urbanitzar aquell entorn i no pas com no ho han de fer. Tot això té una xifra global, però després, en el moment que s'hagi de desenvolupar, es concretarà realment l'acció concreta, es concretarà amb la intensitat que es treballarà en aquell entorn, preservant la llera, preservant la flora i la fauna, però potser doncs, amb el temps es fan servir nous materials o es fan servir noves propostes. Saben que el treball del paisatge fa uns quants anys no existia, això de treballar amb els arbres, amb buidar les copes doncs, perquè es pogués veure el poble com va passar doncs, amb el treball de darrere de l'11 de setembre, no? Per poder veure doncs, la proximitat que hi ha. Totes aquestes mirades que fa una pila d'anys no es contemplaven i que ara es comencen a contemplar, probablement n'hi hauran de noves. Però el que sí fem és el que els vam dir en el ple anterior, en l'aprovació inicial, que el que fem és preservar que allà mai s'hi construirà, que es preservarà la natura, l'entorn natural, i que es posarà en valor com? Doncs amb el que a cada mandat la ciutadania, que ho ha decidit, ho va decidir prèviament amb els processos participatius del POM i que després ho va decidir també en els processos participatius d'elaboració del pla, li sembli, perquè a cada moment hi haurà diferents intensitats. Aquí el que es regula és les zones màximes de preservació, que a més els informes de natura ja ens diuen, hi ha zones d'aniuament, hi ha zones que són importants, que són de posar en valor, i al final el que ens ensenya a totes les veïnes i veïns que vivim al poble, que tenim la sort de tenir un entorn natural que l'hem de, si el preservem, posar molt en valor aquest Sant Quirze, perquè al mig del Vallès, amb una urbanització continuada, amb una trama urbana continuada, de cop en el mig del poble trobes una zona verda esponjada que ens deixa tots poder caminar des de l'estació fins a Campallàs sense trepitjar una zona asfaltada. Com ho faran? Doncs ho aniran decidint cada mandat, quina part. I també quan un promotor comenci a desenvolupar aquell entorn, doncs potser l'Ajuntament aprofita i aquella època doncs acaba de fer un tros més. Això s'ha d'anar decidint. Si ho decidíssim en calendaris i amb quines tècniques i de quina manera, sí que encotillaríem les accions de govern properes. Aquí només s'aprova el full de ruta, és a dir, això és el que queda preservat amb tots els informes favorables de totes les entitats doncs, de la Generalitat, però que a més de l'OTA o de l'Oficina Ambiental, que ens diuen és bo que ho preserveu, que ja era un encàrrec que sortia del mateix POM, que ens deia posin en valor i preservin aquests dos torrents que tenen al mig del poble i que amb els anys doncs, serà aquesta zona verda que quedarà dins d'una zona urbana. I per tant, el que fem és aprovar definitiva, no? Deixar-ho aprovat, la Generalitat l'acaba d'aprovar a la Comissió d'Urbanisme i quedarà aprovat definitivament per anar-lo executant cada vegada que es faci obres en un entorn o cada vegada que un promotor hagi de fer obra en aquell entorn tindrà la guia de com l'ha de fer. És un document urbanístic com el catàleg de masies o com d'altres que es van desprendre de la necessitat després d'haver aprovat el POM, de que s'havien d'elaborar i que serveixen sobretot per preservar. Ara ja els hem explicat, estem preparant el pla de gestió forestal de Sant Quirze, un dels primers que hi haurà aquí al Vallès, l'estem preparant amb els GRAE i la gestió anual se'n va més de 600.000 euros. Si volem preservar l'entorn natural hem de gastar molts diners, molts. I potser haurem de canviar el xip de que si volem preservar la vida de les persones també, perquè les franges en lloc de 25 han de ser de 50, si la inversió que fem en l'entorn natural, una farà que veïns que no ens creuarem en aquest pla terrenal gaudim d'aquell entorn, perquè arribaran i podran gaudir d'un entorn que té molts anys i que està ben preservat, i alhora qui viu durant aquella època en gaudirà. Però això sí, s'haurà d'invertir. Sí. Estem en un moment de... a més, on el clima no ens està acompanyant, on hi ha una agressió i un constrenyiment de contaminació que hem d'invertir molt perquè es pugui preservar la Serra de Galliners o aquestes zones naturals. No sé si hi ha algun altre comentari a fer, no? Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Doncs el punt queda aprovat amb l'abstenció de Junts per Catalunya. Passem al punt número 9, que és l'aprovació provisional de la rectificació de l'error material del POM. Senyor Coll?
0: Sí. També estem en un tràmit de provisional, d'aprovació provisional. En aquest cas fem referència a una aprovació inicial de que vam fer el dia 25 de juny d'aquest any mateix, que per tant ens està fresca la nostra memòria, i que després de l'exposició pública que acabava el seu termini el dia 10 de setembre, perquè ens ha passat pel mig el mes d'agost i per tant segons Samacet la llei diu que si hi ha el mes d'agost pel mig doncs l'exposició pública de qüestions que fan referència al món de l'urbanisme han de tenir-se en compte que és agost i per tant no s'ha de comptar l'agost. Per tant, la qüestió, el dia 10 de setembre s'esgotava el termini i el mateix dia 10 de setembre es van presentar unes al·legacions sobre aquest acord que van prendre en el ple del 25 de juny. Aquest acord, com bé saben vostès, és la correcció d'un error material que hi havia en el nostre pla general, en el nostre POM, aprovat l'any 23, i que feia referència a una contradicció que hi podia haver, una contradicció una contradicció o una falta d'aclariment propi d'aquest error material, que és que el pla especial d'usos de polígons industrials, que com saben tots i tots vostès es havia aprovat l'any 22 en aquest Ajuntament i que establia nous usos i regulava els usos dels polígons industrials del nostre poble, i que per tant aquesta traslació d'aquest document, d'aquest pla especial d'aquest pla especial d'usos que es va aprovar l'any 22, la seva traslació en el nostre POM, en la seva aprovació definitiva l'any 23, doncs es va deixar d'introduir un, tot i que el POM ja recollia en el seu article 77 la vigència i executivitat d'aquest pla especial d'usos, que deia que en sòl industrial les activitats que s'hi podien instal·lar i en quines condicions es podien instal·lar aquestes activitats, hi havia en el POM hi havia una disposició addicional en el que calia incloure aquest pla especial d'usos com a document vigent urbanísticament també a partir de l'aprovació definitiva d'aquest POM. Tot i que el POM, repeteixo, ja recollia la seva vigència a través de l'articulat de la normativa. Per tant, el que fem avui és, un cop resoltes aquestes al·legacions que vam tenir i que anaven en la línia de dins que aquest, el que nosaltres com a Ajuntament, i com a Ajuntament, i si se'm permet, de la visió objectiva i no gaire profunda, no amb necessitat d'aprofundir excessivament, es veu que és clarament un error material, que el que nosaltres anomenem com, o titllem d'error material, és un canvi i una modificació de classificació i d'edificabilitat o de delimitació d'aquests sectors. Això no és així, perquè això ja quedava efectivament a la nostra voluntat com a Ajuntament, ja quedava clara en el pla especial d'usos que es va incorporar al POM, el que passa que, per entendre'ns, com saben vostès, s'ha arribat a la conclusió que per seguretat jurídica cal aquesta correcció material i aquesta inclusió també passar-la a la part dispositiva addicional aquesta a què feia referència abans. Per tant, repeteixo, és l'aprovació provisional d'això, un cop passat el termini d'exposició, un cop valorades i desestimades les al·legacions presentades per una empresa al nostre municipi.
1: Senyor Baratec.
4: Bona tarda. No sé com començar per no incrementar l'emprenyament del senyor Coll, però nosaltres ens tornarem a estindre en aquesta. Aquí es proposa aprovar per la via de la correcció d'un error material la reincorporació d'un pla especial urbanístic que va quedar exclòs de la disposició final primera del POU i que, si es reactiva, comportaria el cessament obligatori en el termini d'una activitat econòmica que actualment compta amb llicència. La jurisprudència del Tribunal Suprem exigeix que un error material sigui evident per si mateix, sense necessitat de valoració jurídica, i que no alteri de forma substancial drets de tercers. En aquest expedient han calgut fins a 3 informes tècnics diferents per justificar l'existència d'aquest error, i l'efecte pràctic sobre l'establiment afectat és precisament substancial. Per aquest motiu, i sense entrar a valorar el fons de si convé o no convé recuperar la vigència d'aquest pla especial, qüestió que al nostre entendre s'hauria de tramitar per la via de la modificació puntual del POM amb totes les garanties que això comporta, considerem que la via procedimental escollida genera un risc jurídic rellevant que aconsella la prudència, per tant el nostre vot serà d'abstenció. Aquí estem parlant només de si es tracta d'un error material o d'una modificació. Jo m'he assessorat, perquè a mi m'és igual si és un error material o una abstenció, el que sigui, i a mi em diuen els serveis jurídics, em diuen que aquí hi ha una modificació, no un error material. Per tant, no ens suposem, però no podem votar a favor. Gràcies.
1: Senyor Rubà.
2: Bueno, nosaltres, després d'haver vist l'informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament, Queda clar en el POUM, en els articles 176 a 181, que regulen l'àmbit aquest, que hi ha una queda clara i expressament hi ha una remissió en aquest plan urbanístic, inclús que s'exigeix el seu compliment en l'article 177. Per tant, tot i que no estigués inclòs a la disposició final primera, sí que quedava clar dintre del mateix POUM que aquest pla especial urbanístic era aplicable en aquest cas. Per altra banda, els recurrents saben des de fa anys de la voluntat de l'Ajuntament de no renovar les seves llicències d'activitats. I nosaltres votarem a favor, perquè considerem que jurídicament sembla que el que ha presentat les al·legacions no té cap raó. Però és que, a més, diu, estem parlant d'una empresa que ens provoca problemes, conflictes, que ens genera despeses com a municipi, la seva activitat, i tot són complicacions i problemes. També això fa que no ens els mirem amb especial simpatia. Gràcies.
3: Bé, no teníem intenció, però mostra és que dues intervencions realment demostren que no és un conflicte lliure de o sigui, és a dir, no està clar. És evident que hi ha defensa de totes les posicions, és una qüestió molt, molt complexa jurídicament. De fet, han trobat una escletxa on agafar-se les persones que presenten al·legacions. I realment bé, està molt argumentat per part del municipi el defensar que es tracta d'un error material és absolutament defensable, però també dona peu a pensar que realment és un error molt important que ens pot portar problemes si segueix la via judicial, decideixen tirar-la més endavant les persones que han presentat al·legacions. Doncs això ens pot comportar més problemes dels que ja tenim per donar per finiquitat aquest tema dels usos en aquest espai. I això doncs, que no és una cosa que sigui tan clara. Agraïm la tasca tècnica municipal de poder esmenar aquesta errada material, però realment el concepte d'error material és un concepte a vegades difícil de definir i de defensar, i en aquest cas doncs no és del tot clar. En tot cas, la nostra posició és d'abstenció, precisament perquè ja hem dit dues intervencions i cadascú veu factible defensar qualsevol de les dues opcions. Aleshores, entenem que és la posició que hem de prendre. Gràcies.
0: Sí. Miri, no sé, en qüestions jurídiques, jo sempre el que he intentat al llarg de la meva vida és, primer, i sé que és un error, sé que és un error, però primer intentar utilitzar el sentit comú. El sentit comú, sé que és un error perquè quan ens posem en matèria jurídica, doncs a vegades el que pot semblar assimilable per al que hauria de ser el més comú de tots els sentits, doncs no és ben bé així. Però intentaré explicar-ho encara de forma més planera, sense necessitat de recórrer a articulat i a normativa. Si un ajuntament aprova un pla especial d'usos, posem per cas, no estic parlant concretament del nostre ajuntament, estic parlant d'una situació hipotètica. Si un ajuntament aprova un pla especial d'usos que modifica els usos que es poden desenvolupar en els seus polígons industrials i vol posar aquests polígons industrials encara amb més valor del que es puguin tenir en aquell moment per portar-hi doncs, activitats, diguéssim, de valor afegit, activitats que intentin millorar el teixit industrial del municipi i tot plegat, i això per una banda, i per una altra decideix aquell pla especial d'usos que l'activitat de sala de balls, espectacles i tot això ja no serà autoritzada en els sectors industrials del municipi. I un cop fet això, i que a més dient i afegint que les activitats que s'estiguin desenvolupant en aquell moment, doncs al cap de 5 anys d'aprovar-se aquest pla especial d'usos, quedaran sense empara legal, doncs suposant aquest municipi, repeteixo, suposant aquest poble, aquest cas hipotètic d'un poble, i que hi hagi una activitat dedicada a la sala de balls o d'espectacles i tal, que hi presenta un recurs en seu municipal, que presenta un recurs que judicial, que en primera instància i en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se'ls diu no, escolti'm, l'Ajuntament té raó perquè ha aprovat aquest pla especial d'usos i aquest pla especial d'usos és legal i està en vigor i per tant l'Ajuntament té raó en reclamar que vostès ja no poden a partir d'aquesta data exercir l'activitat i que aquesta empresa o aquesta activitat ho recorre al Tribunal Suprem de Madrid a través d'una figura jurídica que és el recurs de cassació. I hi ha un precedent precisament en el poble del costat que en el moment en què va fer el recurs de cassació fa molts anys, aquell poble que també va fer el mateix, aquell poble, el Tribunal Suprem hi va acabar donant la raó dient que els ajuntaments podien fer les variacions en el seu planejament urbanístic i d'activitats per intentar doncs defensar els interessos municipals de cada municipi. Si passés tot això i llavors passés que aquest, en un altre document d'aquest municipi que ha aprovat aquest pla especial d'usos, un altre document no incorporés del tot, tot i que sí fer referència a aquest pla especial d'usos, vostès aplicarien el sentit comú per dir és un error material i la vigència tant del pla especial d'usos com del POM no és el que ens estan dient en les seves al·legacions, l'empresa al·legant en aquest error material, vostès donarien la raó o posarien en dubte la lectura jurídica que fa l'Ajuntament, que crec que a més, a diferència d'altres casos i altres situacions de la meva trajectòria vital, aquest cop sí que aplica sentit comú? Jo crec que sí, jo crec que és aplicable en aquest cas hipotètic que us hi he, en aquest cas hipotètic que us hi he plantejat, i també ho és d'aplicació en el nostre cas particular. Per tant, jo els hi demanaria que reconsideressin la seva abstenció, els grups que ho faran, perquè no tan sols és creure'ns els que diuen el bon veure dels nostres serveis jurídics municipals, sinó que també està basada la meva teoria, el meu argumentari està basat en el sentit comú. I per tant, i per acabar, senyor Baratec, en aquest cas no estic emprenyat, perquè en aquest cas vostè ha fet una intervenció d'aquelles que jo entenc que de forma això, de forma el que deia abans, de forma filibustera, doncs estava intentant vendre'ns el producte de creixement de pèl com en l'oest americano de fa 200 anys i per tant està confonent coses. Està confonent coses que no tenen res a veure, però vostès ho diuen. Però en cap cas vostè en aquesta intervenció d'aquest punt ha posat en dubte, com ha fet en una altra ocasió d'aquest ple, la honorabilitat, bona fe i dignitat d'un company de consistori.
4: Jo també intentaré o procuraré ser molt planer i explicar-ho de manera molt planera. Jo treballo amb tema d'impostos a Hisenda i quan algun dels meus col·laboradors em diu això és lògic o no és lògic, dic una cosa és la lògica i una altra cosa és Hisenda. Si li dic sincerament, perquè és sincerament, perquè és la meva consciència, què és el que jo estic veient en aquest cas, és molt simple. En el pla s'ha comès un error i ho volen arreglar amb un altre error. I jo no li insultaré a vostè, ni li diré filibuster, ni li diré cínic, ni diré res de que electoralisme, ha dit l'alcaldessa. Jo tinc un compromís, cada vegada que entro per aquesta porta, tinc un compromís de defensar a la gent de Sant Quirze i m'ho prenc molt, molt seriosament. I com l'he dit abans, a mi m'és igual votar a favor, en contra. Seria molt còmode votar el que diuen vostès i anar passant, qui dia passa any empeny. Però jo em preparo els plens i em preparo amb consciència. I abans li he dit amb consciència el que jo pensava. Si això a vostè li sembla que ser un pirata, bé, ja s'ho farà. Gràcies.
1: Una miqueta per recordar què estem fent. En aquest cas estem aprovant l'error material. Estem corregint una omissió del pla especial urbanístic. Jo sí que entro en els articulats, en aquest cas el mateix POM, dels articles del 176 al 188 i especialment al 177, remet expressament al PEU, o sigui que quan es va redactar el POM ja es parlava d'aquest pla especial. L'explicació, que en aquest cas és la que l'equip redactor doncs ens va fer veure per dates, és que la relació del planejament vigent de la disposició final primera provenia de l'aprovació inicial del POM el 2019, quan el pla especial urbanístic no estava aprovat inicialment, per tant no el podíem incorporar com a pla especial en aquell moment. El PEU s'aprova el 21 i s'incorporen les normes al POM, però no s'actualitza l'annex en el que posa quins plans són els que estan vigents. Es torna a deixar el mateix annex que hi havia anterior. L'articulat hi és, les referències hi són, i a més es fa esment especial del PEU aprovat, però en el moment en què diem tots aquests plans especials, totes aquestes figures, doncs no s'afegeix, es copia exactament la primera que es havia aprovat inicialment. Per tant, aquí no modifiquem de cap manera cap norma, no fem canvis de edificabilitat o claus urbanístiques, el que fem és, o de qualificació, sinó que diem l'articulat ho contempla, però és cert que en l'annex, quan es va copiar l'annex inicial i no pas el segon, que era el que ja hauria d'haver incorporat. Per tant, el que es fa és això. No s'ha corregit cap document, l'únic que fa és afegir-lo dient aquesta figura hi és. Són 7 activitats les que no compleixen aquest PEU i una ha presentat al·legacions. N'hi ha algunes que s'estan adaptant a la seva nova llicència, el que podran fer amb la seva llicència, i d'altres doncs fan el que bonament creuen, com és doncs això, presentar al·legacions, que és el seu dret. A més, s'ha aprovat amb totes les garanties. No s'ha corregit un text i s'ha publicat, sinó que hem fet una aprovació inicial, la informació pública, les al·legacions, la resolució d'al·legacions, i ara ho traslladem a la Generalitat, que en definitivament serà qui dirà si això és un error i, per tant, ens pot dir, miri, no ho veiem així. Per tant, entenem que ho hem intentat fer amb totes les garanties que una figura urbanística ha de tenir, tot i que tenim clar que és un error, perquè el mateix POM recull tota aquesta voluntat del pla especial urbanístic. Per tant, per això ho portem amb la resolució d'al·legacions. Els informes sovint són preceptius, cal que hi hagin informe del secretari municipal, en aquest cas l'arquitecte municipal, i també hi ha la lletrada. Cadascú té una figura amb una funció. En les figures urbanístiques hi ha molts informes que s'acompanyen i sovint també hi ha, en aquest cas no hi és, però en el seu moment inicial ja hi havia l'informe també de la intervenció de la casa, pel que suposa o pot suposar doncs a l'erari públic. Per tant, si qualsevol figura quan s'aprova té uns informes obligatoris que són preceptius i que hi han de ser i que, si no, sí que no es podria portar ni aprovació inicial, ni provisional, ni definitiva, perquè no compliria amb rigor allò que està escrit. Per tant, si els sembla bé, passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Bé, doncs el punt queda aprovat amb l'abstenció del Partit Popular i de Junts per Catalunya. Passem al punt número 11, que és la moció presentada... No, el 10, perdoneu, que m'he saltat la 10 aquí. El punt número 10, que és la moció presentada per Vox en suport i solidaritat al poble de Ceuta i en defensa de la sobirania de l'Estat espanyol, la sobirania espanyola. Senyor Ruga.
2: Si els sembla, la llegeixo o... Espera, se m'ha anat la pantalla.

0: Senyor Rugaca, com...
1: Sí, sí, la tens aquí,
0: ah,
1: ja?
0: Ah, perdó.
1: Vale, doncs ja està, així ja no... Vale. Los pasados días 30 y 31 de julio, Ceuta sufrió la entrada masiva e irregular de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos. Un episodio que puede calificarse de invasión y que desbordó la capacidad ordinaria de control de la frontera, con graves consecuencias sobre la seguridad, la convivencia y los servicios públicos de la ciudad. No estamos ante un problema migratorio. Es un episodio de extrema gravedad que ha afectado a la soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de España. Por lo tanto, la gravedad de la situación exige esclarecer si existió planificación, coordinación o permisividad por parte de terceros, y especialmente cualquier eventual participación de agentes o estructuras vinculadas a Marruecos. Asimismo, se deben determinar los riesgos derivados de la entrada masiva, incluidos los relacionados con redes criminales, radicalización o la eventual infiltración de personas vinculadas al terrorismo yihadista. La preocupación está fundamentada en una ciudad como Ceuta, donde las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen desde hace años una especial vigilancia y control frente a la amenaza yihadista. También son preocupantes los datos conocidos de la Fiscalía, según los cuales desde los días 30 y 31 de julio se han registrado 23 agresiones sexuales, 5 de ellas violaciones, con 9 víctimas menores de edad. Estos delitos deben investigarse y perseguirse individualmente, sin atribuir que todas sean consecuencias de la invasión, pero evidencian la especial vulnerabilidad generada por una situación de desbordamiento y de la necesidad de garantizar la seguridad de mujeres, menores y del conjunto de los ceutíes. Ceuta y Melilla son partes integrantes e inseparables de España. La soberanía española sobre estos territorios no está sujeta a negociación, discusión o transacción alguna. España ha defendido históricamente ante la comunidad internacional que Ceuta y Melilla y sus plazas y lugares de soberanía se integran en la unidad nacional española y que la soberanía ejercida sobre ellos es plena y efectiva. Los días 21 y 25 de agosto de 2026, miembros del Gobierno del Reino de Marruecos han vuelto a cuestionar públicamente y de forma directa la soberanía y la integridad territorial de España, una reivindicación incompatible con una relación de amistad y buena vecindad. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Aoubi, ha reivindicado supuestos derechos históricos y geográficos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y ha planteado públicamente la apertura de un diálogo con España acerca de su soberanía. A estas manifestaciones se han sumado las efectuadas por el ministro marroquí de Avices y Asuntos Islámicos, Ahmed Toufik, en el curso de una ceremonia oficial presidida por el rey Mohamed VI, en la que se ha vuelto a introducir la consideración de territorios españoles como territorios ocupados. España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española. Por todo ello, el Grupo Municipal de Vox de San Quirze del Vallés propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de San Quirze del Vallés reafirma que Ceuta y Melilla son irrevocablemente territorio español y que su soberanía no es negociable ni está sometida a discusión, y que cualquier ataque contra cualquiera de estas ciudades españolas constituye un ataque contra toda España. Segundo, condenar la invasión y el ataque mediante actos de guerra híbrida por parte del Reino de Marruecos contra España. Tercero, manifestar el total apoyo y la plena solidaridad con las familias españolas de Ceuta y Melilla, así como el reconocimiento a los militares, guardias civiles, policías y demás servidores públicos destinados en Ceuta que han afrontado la invasión de la ciudad.
0: M'he descuidat en l'anunciat de dir que estava consensuada amb el grup del Partit Popular. Que no ho he dit. Senyora Valdric, no. Doncs senyor Garriga.
2: Bon vespre. Un cop més, al no tractar-se d'una moció estrictament de Sant Quirze i que creiem des d'aquí no tenim poder de decidir res al respecte, el nostre vot serà abstenció, no sense abans donar suport a totes les persones afectades per aquest succés.
0: Senyor Pérez.
3: Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria dedicar les paraules, les meves paraules d'aquesta intervenció per mostrar absolutament la nostra solidaritat amb Ceuta, amb els ciutadans i les ciutadanes i, òbviament, amb tots els cossos i forces de seguretat que estan treballant i continuaran treballant, així com tots els servidors públics que en aquests dies que estan treballant per recuperar la normalitat tan desitjada a Ceuta. El text que es presenta avui Vox com a mostra de suport no és tal, ja que és una moció que parla d'invasió, d'actes de guerra híbrida, de radicalització i de terrorisme jihadista, utilitzant, com hem vist, un llenguatge bèl·lic i d'alarma per referir-se a un episodi d'extrema gravetat. Barreja episodis delictius, agressions sexuals i declaracions de ministres d'un país veí per construir un discurs de confrontació i por. Confrontar genera por, sí, propostes poques. A què m'estic referint? No aporten ni un sol recurs, ni un servei, ni una mesura d'assistència o de cooperació real perquè la gent que viu amb angoixa, amb cansament i amb incertesa, una realitat que no han triat i que evidentment no mereixen, mereixen respostes institucionals i no discursos buits. I un discurs no buit és fer una aportació de 309 milions d'euros, però no entrarem en aquest debat. Mirin, Ceuta i Melilla són espanyols. Ningú aquí ho posa en dubte. La defensa de la sobirania i de la integritat territorial està fora de qualsevol discussió. Però sotmetre a votació en aquest ple municipal una obvietat com és aquesta, utilitzant a més termes com invasió i guerra híbrida, és impropi d'un ple municipal. I no defensa res. Fabrica una divisió que no existeix i converteix en munició la preocupació dels veïns afectats. És difícil, doncs, prendre seriosament una proposta que ve d'un partit que cada vegada que hi ha una crisi està per ampliar-la en lloc de contribuir a solucionar-la. Quan un partit no presenta ni una sola mesura per ajudar Ceuta ni en cap altre cas i quan no ha sigut capaç d'oferir una solució més enllà de la crispació, la por i els crits, a nosaltres no ens trobaran donant suport. Moltes gràcies.
0: Senyor Noguer.
4: Bé, bon vespre a tothom. Des de Junts per Catalunya Sant Quirze compartim que el que està passant des del passat 30 de juliol a Ceuta és un fet molt greu. L'entrada massiva de desenes de milers de persones va desbordar la capacitat de resposta de la ciutat i ha generat una situació molt complexa, tant en termes de seguretat com de serveis públics. Però darrere d'aquesta crisi també hi ha una tragèdia humana, que no podem oblidar. Segons diferents xifres, unes 70 persones han mort intentant creuar la frontera. Una veritable tragèdia humana, es miri com es miri. Ara bé, una cosa és reconèixer aquesta gravetat i una altra és assumir tota la narrativa d'aquesta moció. No compartim que això es pugui definir directament com una invasió o un acte de guerra híbrida. Si hi ha hagut planificació, coordinació o permissivitat per part del Marroc, s'ha d'investigar i exigir responsabilitats, però no podem presentar com un fet acreditat allò que encara s'ha d'investigar. Aquesta situació també ens obliga a parlar de la política migratòria de l'Estat i del paper de Marroc, i aquí nosaltres ho tenim clar. Catalunya no pot quedar al marge. Com sabeu, des de Junts defensem que Catalunya tingui les competències i els recursos necessaris per gestionar els fluxos migratoris, la integració i la seguretat. Creiem en una política basada en drets i deures, en el compliment de la legalitat i una integració efectiva. Ni portes obertes ni discursos oportunistes que busquin convertir la immigració en una eina d'electoralisme. Per aquests motius, tot i compartir la necessitat de garantir la seguretat i el control fronter, no compartim el relat ni els termes d'aquesta moció. Per això votarem en contra. Gràcies.
0: Senyor Álvarez.
5: Sí, bé, bon vespre. Gràcies, alcaldessa. Abans d'entrar en la moció i en la nostra defensa, vull fer una petita aturada i explicar que a mi personalment, per la meva ideologia, per allò que defenso, per allò que el nostre grup creu, entrar en el seu marc mental de sobirania de l'estat espanyol i defensa de Ceuta i Melilla és un exercici que cal fer i que cal que ho fem perquè no és en el marc en el que ens movem i per tant volia fer aquesta petita pròleg abans d'entrar en la defensa del nostre posicionament. Vostès en la moció, i m'ho he estat ara revisant, i crec que

0: qual el seu grup va votar en contra de la llei del sí a sí, va votar en contra de que un assetjament fos una violació i, per tant, sembla que importen en alguns moments i altres no. Fixi's si la moció escarrinclona, que parla de seguretat de mujeres, menores i el conjunt dels seus ties, com si s'hagués de protegir abans una dona que un home, no sé, coses que crec que havien deixat enrere, però malauradament no ho hem fet mai. I com comprendrà, els temes del Marroc i la defensa de la sobirania dels enclavaments de Ceuta i Melilla en territori africà em queden lluny, però només una petita, jo volia fer també una petita toc d'atenció. Els primers països que van reconèixer la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental va ser Donald Trump i els Estats Units, el seu compatriota o amic més enllà de l'Atlàntic, i que jo estic segur que li costaria ben poc reconèixer altres sobiranies a l'Àfrica, i parlo en aquest cas de Ceuta i Melilla. És una precisió personal en aquest cas. Però més enllà d'això, més enllà d'aquestes observacions sobre la moció que no me'n podia estar de fer, jo crec que és molt preocupant parlar en els termes que vostè parla, o que com a mínim parla la moció i que vostè defensa. Perquè parlar d'invasió, una invasió que l'arma entenc que és el mòbil i poc més, bueno, potser el mòbil i la promesa d'una vida millor. A part d'aquestes més armes, no en conec cap més per parlar d'invasió. Parlar en aquests termes a gent que el que fa és cercar un futur millor per si mateixos, cercar una vida millor o simplement oportunitats, crec que és molt preocupant, crec que és molt perillós. I crec que l'única cosa que fa és contribuir a que hi hagi més violència. Jo crec que aquesta moció no soluciona res. No crec que aporti res aquesta moció, ni al debat, ni a la vida de la gent de Ceuta, ni a la vida de la gent que està malvivint pels carrers de Ceuta. Jo crec que només cal que mirem les notícies per veure aquesta mena de patrulles ciutadanes, aquesta gent que s'autoorganitza per linxar cotxes perquè reben un WhatsApp que els diu ojo amb aquests que venen de no sé què, i acaben una persona, en aquest cas que viatjava a Ceuta, crec que era, acaba patint una agressió. Jo crec que vostès no posen la vida més fàcil a la gent amb aquesta moció. Jo crec que no, que entren a alimentar el foc, que entren a alimentar allò que ja crema, que entren a posar el dit a l'anafra d'una tragèdia humanitària, que en cap cas denuncien la manca de suport que ha tingut aquesta gent que simplement cercava un moment, una vida millor per part de l'estat espanyol. Que al final vostès el que fan és viure, o com a mínim crec, que en aquest fang que s'ha generat vostès intenten rascar algun vot o com a mínim deixar clar el seu posicionament d'odi a allò que és aliè. I jo crec que malauradament per vostès acaben contribuint a aquesta inseguretat que vostès denuncien. Acaben fent que la vida sigui pitjor, acaben denunciant situacions que no existeixen i acaben fent que gent que té vides molt fotudes ho tinguin encara més. I a més, sense tenir en compte que Ceuta i Melilla han sigut objecte de sentències judicials que han denunciat manca de drets humans, que han denunciat retorns en calent, situacions molt greus i que encara avui en dia es duen a terme. Jo no dic que allò sigui fàcil de resoldre, que la sobirania de Ceuta i Melilla, la seva sobirania espanyola, no estigui ara mateix entredit, però ostres, jo crec que hem perdut una mica el nord i no som conscients que estem parlant de persones, xavals, en la seva majoria molt joves, que venien simplement buscant una mena d'oportunitat que clarament no l'han trobada, i han trobat només odi, i han trobat un rebuig total d'un suposat govern que mira per tothom i que mira pels drets humans. Gràcies.
1: Senyor Arruga, no? Suposo.
2: Sí. Bueno, en primer lloc, agrair-li al senyor Baratec el suport i que s'hagi sumat a la moció. Bueno, si vol, després rectifiquem el text i posem que estava en l'acte que estava consensuada i tal, no? En segon lloc, no em vull estendre molt, no? Bueno, vull dir, les filigranes que ha fet el senyor Pérez és increïble, clar, vull dir, és la posició de

0: del PSOE, no? Me'n vaig a vacances a la Mareta, os recomiendo mi playlist y no hago caso de las advertencias del CNI, paso de todo y ahí tenéis y de esto. En fin, bueno, es intentar justificar lo que no es justificable, ¿vale? Porque, hombre, vamos a ver, 100.000 personas y generar el problema que se ha generado en Ceuta, pues la verdad, irse de vacaciones, hay que tener mucha cara. Por no decir otra cosa. Bueno, después, el señor Álvarez, yo me ha desconcertado, ¿no? Porque que vostè em digui, tinc entès per la seva formació, els seus estudis, que vostè digui que no té clar el concepte de sobirania, bueno, pues, no ho sé, vull dir, potser hauria de repassar alguns temaris i tal. Després, una altra cosa, el senyor Trump no és compatriota meu. Vull dir, no sé, que vostè, no sé, ha dit que és el meu compatriota Trump, tal, no ho és. Senyor Trump defensa el que ell considera que són els interessos dels Estats Units i Vox defensa els interessos d'Espanya. Així de clar, vale? I evidentment el senyor Trump s'està equivocant quan dona suport a alguns temes a Marroc, igual que s'ha equivocat el govern espanyol quan ha anat a ficar el dit a l'ull als Estats Units i això, bueno, doncs ens trobem en què ens trobem. La moció és molt senzilla. Senzillament es demana que es diu que Ceuta i Melilla és territori espanyol, val? Que 100.000 persones que saltin de cop una frontera no és una cosa improvisada ni espontània ni d'això, això està organitzat, val? 100.000 persones no es mouen així com així pel d'això. Bueno, vull dir, no surten d'un dia per l'altre. I després manifestar el suport a tota la gent de Ceuta que ho està passant molt malament. I també, sí, és cert, com deia el senyor Noguer, els que han enviat aquestes 100.000 persones allà, tant se'ls hi enfotia quants d'aquests nanos han mort ofegats o han mort d'això. Vull dir, els seus propis compatriotes tant se'ls hi ha un foto que passa amb aquests pobres nois. Vale? Això també és així de cruel. Jo, després, senyor Álvarez, vostè deia que això li queda llunyà. No li queda tan llunyà. No. Havia l'altre dia vaig veure un acudit que deia Mohamed VI propone que si le damos Ceuta nos devuelve Terrassa. Pensi i ho analitzi. Vull dir, això ens afecta també aquí, a Catalunya, i al futur de Catalunya. Val? Reflexioni-ho. No ens enganxa tan lluny, això. A vostè també, vist des de la seva òptica d'independentista, també li enganxa a prop. S'estan tirant vostès pedres sobre la seva pròpia teulada. Després vindran alguns que estan sentats aquí darrere i els passaran com una pisonadora. Ja s'ho trobaran. No es tracta de només de defensar la integritat territorial d'Espanya, sinó de defensar la nostra forma de viure, la nostra societat lliure, la nostra democràcia, la nostra llibertat davant dels que ens volen imposar un altre model de societat. I vetllar i defensar els principis que fonamenten la societat europea i occidental, que són el que ens permeten, a vostè també, viure en llibertat i poder expressar-se en llibertat, i això, cosa que si acaben predominant ells, no ho tindrà. Això a part de que el respecte, o sigui, la forma i mentalitat de tractar les dones que tenen aquest tipus de societats, doncs realment no és la nostra. Val?
1: Potser el senyor Pérez li vol dir alguna cosa. No? Tampoc, senyor Álvarez.
2: Sí, sí. Bé. No, jo el que deia al principi, senyor Roca, potser no m'he fet prou clar, no és que no entengui el concepte, que per sort ho faig, sinó que el concepte de sobirania espanyola a mi no, al meu dia a dia no el tinc en compte. I que per tant aquestes defenses aferrissades que em fa vostè, doncs com deia vostè i com va dir algú fa uns quants anys, em queden lluny i per tant no faig aquest exercici per poder-li contestar, però que al meu dia a dia em preocupa entre poc i zero. Jo quan abans deia que creia que aquesta moció no posava la vida fàcil a la gent, ho deia a tothom, eh? Ho volia dir per posar-ho fàcil, que crec que és el que hem de fer al final des de la política. I per tant, per deixar-ho blanc sobre negre, el nostre suport màxim a tota la ciutadania de Ceuta. Això crec que dic clar perquè crec que vull deixar blanc sobre negre. Vostè em parlava dues coses que vull fer esment, una que no em puc estar i potser és una mica tangencial, però no em puc estar. Vostè parlava de pedra sobre la taulada, de que aquí feia aquesta mena que vostè ha dit acudit, jo trobo una... Bueno, és igual. I quan ha dit pedra sobre la taulada no m'ha pogut... Saps què m'ha vingut al cap? Jo he de confessar, m'agrada, no és que m'agradi, però a vegades miro i escolto mitjans d'ideologies contràries a la meva per saber què pensa i què opina. I l'altre dia el senyor Los Santos explicava que el govern del Marroc el convidava a cafès i s'anaven amb ell d'allò i ho explicava d'una manera pues, com qui explica el temps, eh? Jo crec que el problema el tenen vostès més aviat. Vull dir que si el senyor Los Santos far de l'espanyolisme aquest mes de Madrid, el seu espanyolisme en els seus mitjans, explica que el govern de Marroc li paga cafès i per tant li paga moltes més coses segurament i que fa molts periodistes, crec que el problema i la pedra sobre la taulada la tenen vostès, però bueno, això és la meva observació i no me'n podia estar fer d'ella. Però després parlava vostès de que d'una mena d'amenaça a les llibertats i unes imposicions que han de venir per una mena de confluència d'interessos i de persones. Jo sincerament, jo la formació que més ha volgut imposar una llengua que no és la meva, que és el castellà, però sí que és de molta gent a Catalunya, però que ha volgut no deixar espai al català, la formació que ha volgut treure llibertats a l'hora de poder celebrar certes coses, a l'hora de poder fer certes coses, a l'hora de poder dir qui ets i qui no ets, per mi és molt fàcil i té tres lletres, eh? I crec que qui més ha anat en contra de les llibertats del que havíem assolit fins fa uns anys ha sigut la seva formació, senyor Ruga, tant a nivell nacional com a nivell estatal. I no em digui que no, perquè jo els precs i preguntes que s'han fet, potser en aquest ple, i això li afirmo, però en altres plens, en altres cambres on s'ha volgut tirar per terra avenços en LGTBI, avenços en feminisme, no? Vostè parla de feminisme quan és el primer que vota en contra de la llei sí és sí. Em sembla una hipocresia que ostres, a mi se'm faria molt difícil de defensar. Però que bé que vostè ho fa. I crec que malauradament vostè, dient que el compte del Pere i el Llop, vostès que realment són part del Llop, són part d'aquesta amenaça a les llibertats que ens hem donat avui entre tots en aquesta societat catalana del segle XXI. I per acabar, i perquè ens estem anant al que no és el tema, i per disculpa meva, perdonin, però vull acabar tancant i reiterant el que he dit abans fa uns minuts, el nostre màxim suport a tota la gent de Ceuta, a tota la seva ciutadania, que segurament no són moments fàcils i que segurament voldrien que això es resolgués de la millor manera possible, sense tanta politiqueja i amb més claritat perquè tothom pugui viure en tranquil·litat i en benestar. Gràcies.
1: Senyor Ruga.
0: Bueno, és que només vostè parlat del català, del LGTBI, feminisme, etc. Bueno, i diu que el perill som nosaltres. En sèrio? Això s'ho creu vostè de debò? Vagi als països islàmics i parli d'això. I li dic una altra cosa. No, li dic una altra cosa. El gran perill, si vol, pel futur del català i tal, no és Vox, ni és el castellà, és un altre. Lo de l'acudit de si donem Ceuta ens tornen Terrassa té el seu com tots els acudits, té el seu d'això. Vagi cap allà. I vostè, si realment s'estima Catalunya, bueno, vagi canviant el registre. Gràcies.
1: Bé, doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs la moció no prospera, només ha comptat amb els vots a favor de Partit Popular i de Vox, l'abstenció de Som Sant Quirze i els vots en contra del PSC, de Junts per Catalunya, de Sant Quirze en Comú i de Junts per Sant Quirze. Sí? Passem al punt número 11, que és la moció presentada pel PP per la reducció de la pressió fiscal, que entenc que està consensuada amb Junts per Catalunya. Com que ha presentat esmenes al redactat pactades amb ells. Sí, bueno, no sé, jo és el que he interpretat, els hi haig de demanar que la moció modificada l'enviïn a secretaria, al senyor secretari, perquè la pugui incorporar a l'ordre del dia amb el redactat correcte.
3: Bona tarda o bona nit. L'actual context econòmic, marcat per la inflació acumulada dels darrers exercicis i l'increment del cost de la vida, ha erosionat de manera significativa la capacitat econòmica de les famílies i de les petites empreses i autònoms del municipi. En aquest escenari, els ajuntaments disposen de marge de maniobra dins del marc legal establert pel text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals per adequar la seva política fiscal a la realitat econòmica dels seus veïns. Les dades pressupostàries del mateix Ajuntament així ho acrediten. El pressupost municipal inicial ha passat de 21,4 milions d'euros a l'exercici 2020, l'últim aprovat abans de la pandèmia, a 30.100.000 euros a l'exercici 2026, la qual cosa representa un increment de 8.740.000 euros, un 40,7% d'increment en 6 exercicis. Aquesta evolució no respon a un increment equivalent del cost dels serveis públics municipals, sinó en bona part a l'actualització dels valors cadastrals, al creixement de les bases imposables i a l'augment de la recaptació per impostos i taxes que l'exercici 2025 ja aportaven més de 12 milions d'euros per impostos directes i més de 4 milions per taxes i preus públics. Això s'hi suma que al ple de novembre de 2024 el govern municipal va aprovar una pujada del 12% en el tipus general de l'IBI aplicable a habitatges, garatges i locals, que va passar del 0,57% al 0,64%, vigent des de 2025, i del 20% en el tipus diferenciat de comerç, indústria i oficines, amb un impacte recaptatori addicional estimat d'uns 2,7 milions d'euros anuals, sumat a la pujada de la taxa de residus. Aquesta pujada es va justificar per l'evolució de l'IPC, però s'ha produït en paral·lel un increment del pressupost municipal molt superior a la inflació acumulada. A més, cal tenir en compte un element addicional que reforça encara més aquest argument. En virtut de la Llei 7/2022, la taxa de residus ha passat a cobrir el 100% del cost del servei, 2.747.000 euros, quan fins al 2024 aquest cost es finançava en un 45 o un 55% des del pressupost general de l'Ajuntament, és a dir, amb els ingressos que aporta la resta d'impostos municipals, IBI inclòs, mentre que la recaptació de la pròpia taxa només encobria la resta, aproximadament 1,3 milions d'euros anuals. Això significa que a partir de l'any 25 el pressupost general de l'Ajuntament s'estalvia haver de finançar la diferència entre el cost del servei i la recaptació de la taxa, de 2.747.000 euros, menys 1.300.000, aproximadament 1.447.000 euros, prop d'1,45 milions d'euros anuals, que fins ara sortien entre altres fonts dels impostos directes com l'IBI. Aquest estalvi, generat íntegrament per una obligació legal aliena a la voluntat del govern municipal, fa encara més difícil de justificar que en el mateix ple es decidís també a pujar el tipus general de l'IBI un 12%. L'Ajuntament ja disposava d'un marge pressupostari addicional a l'1,45 milions d'euros anuals que no necessitava carregar sobre els contribuents de l'IBI. L'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès manté en diversos tributs i taxes municipals, IBI i BTM, taxa de recollida de residus, entre altres, tipus impositius i quotes que no han estat revisats a la baixa malgrat aquesta millora sostinguda dels ingressos municipals. Aquesta situació genera un superàvit estructural que, en bona lògica de bona gestió pública, hauria de retornar-se als contribuents mitjançant una reducció efectiva de la pressió fiscal i no acumular-se de manera indefinida en romanents de tresoreria. Si l'esforç fiscal de les famílies i empreses ha permès engreixar les arques municipals en prop de 8,74 milions d'euros en 6 anys, és de justícia que una part d'aquest esforç se'ls retorni, especialment en un context d'inflació acumulada que ha reduït la capacitat econòmica de les llars. Diversos municipis de característiques similars a Sant Quirze del Vallès han aprovat en els darrers exercicis bonificacions i reduccions de tipus impositius sense que això hagi suposat un deteriorament dels serveis públics municipals, demostrant que és possible compatibilitzar la sostenibilitat financera local amb l'alleugeriment de la càrrega fiscal dels veïns. Aquesta reducció de la pressió fiscal no ha de plantejar-se com una simple resta de recursos, sinó com una conseqüència directa d'una gestió municipal més eficient. Una part essencial d'aquesta eficiència ha de venir d'una aposta decidida i transversal per la inversió en tecnologia a totes les àrees de l'Ajuntament, no només als serveis d'atenció ciutadana, sinó també a la gestió interna, la tramitació administrativa, la policia municipal, la contractació, els recursos humans i la gestió econòmica i tributària. L'experiència d'altres administracions demostra que la digitalització de tràmits, l'automatització de processos repetitius, la interoperabilitat entre departaments i la millora dels sistemes d'informació permeten prestar els mateixos serveis o més amb menys recursos, alliberant marge pressupostari que pot destinar-se tant a la millora de l'atenció ciutadana com a la reducció de la càrrega fiscal sobre els veïns. Es tracta, en definitiva, d'aplicar el principi de que es pot fer més amb menys quan la tecnologia s'utilitza de manera eficient, un eix que aquest grup municipal considera que ha de ser un element essencial i no un simple complement de qualsevol proposta seriosa de responsabilitat fiscal. Per tant, proposem els següents acords. Primer, instar el govern municipal a elaborar un informe econòmic i estudiar la revisió de rebaixa d'impostos en les properes ordenances fiscals que no comprometi serveis essencials. Segon, instar el govern municipal a incorporar l'aplicació d'un calendari de reducció fiscal gradual per a famílies, comerços i autònoms i incorporar bonificacions per a famílies vulnerables, famílies nombroses, vehicles nets i activitats econòmiques locals. Tercer, instar el govern municipal a revisar la taxa de recollida i tractament de residus amb l'objectiu d'ajustar el cost real del servei, evitant que operi com un ingrés finalista deslligat de la despesa efectiva. Quart, exigir al govern municipal un informe sobre execució pressupostària i el romanent per poder destinar en els propers exercicis pressupostaris un percentatge de l'increment de la recaptació per impostos i taxes respecte a l'exercici 2020 a la reducció efectiva de la pressió fiscal sobre els veïns i veïnes de Sant Quirze del Vallès en concepte de devolució de l'esforç realitzat per les famílies i empreses del municipi. Cinquè, instar al govern municipal a explicar davant del ple, de manera desglossada, com s'ha destinat l'estalvi pressupostari derivat de la cobertura del 100% del cost del servei de residus mitjançant la taxa, estimada en prop de 1,45 milions d'euros anuals, atès que aquest estalvi hauria d'estar per absorbir en la seva major part l'impacte pressupostari per revertir la pujada del 12% de l'IBI aprovat el 2024. Sisè, demanar una auditoria de costos dels serveis municipals i vincular qualsevol estalvi d'eficiència a reduccions fiscals o millores de serveis. Setè, instar el govern municipal a elaborar en el termini màxim de 6 mesos un pla de transformació digital transversal que abasti totes les àrees municipals, atenció ciutadana, gestió interna, policia, contractació, recursos humans, etc., orientat a la digitalització de tràmits, automatització de processos i a la millora de la interoperabilitat d'entre departaments amb l'objectiu explícit de generar eficiències de gestió que permetin fer més amb menys i alliberar recursos pressupostaris addicionals per finançar, entre altres mesures, la reducció de la pressió fiscal recollida en els acords anteriors. I vuitè, donar trasllat d'aquests acords a tots els grups municipals i a la intervenció i tresoreria de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Gràcies.
1: Senyor Arrua.
0: Bueno, ¿sabe que me gustaría o nos gustaría poder apoyar esta moción? ¿Vale? El problema es que creo que lo que se expone aquí no corresponde, no es real, no es un discurso que no, bueno, es el mismo discurso que nos ha hecho cuando toca aprobar presupuestos, Pero claro, nunca nos ha explicado con detalle, partida por partida, qué reduciríamos, dónde recortaríamos. Nosotros no hemos apoyado los presupuestos aquí, bueno, no los hemos apoyado nunca, porque consideramos que hay partidas que se deberían eliminar y algunas reducir. Nos los hemos repasado partida por partida, pero por desgracia estamos hablando de las partidas que consideramos que se podrían suprimir, reducir. Estamos hablando de cantidades proporcionalmente muy muy pequeñas, que no nos solucionan gran cosa. Las grandes partidas del presupuesto, los salarios al alumnado público, recogida de basura, etcétera, son las que son. ¿Qué hacemos? ¿Apagamos farolas? El tema de las nuevas tecnologías. Sí, las nuevas tecnologías están muy bien, pero las nuevas tecnologías no son el bálsamo de Fierabás que lo curaba todo. Se olvida de que las administraciones públicas trabajan con procedimientos muy reglados, que ciertamente son farragosos, lentos, desesperadamente lentos en muchas ocasiones, pero que aquí no tenemos potestad para cambiarlos. En todo caso, esto debería plantearse en el Congreso de los Diputados. Tenemos una administración, empezando por Bruselas y terminando por la Generalitat, que nos bombardea continuamente con miles de normas, normas, más normas, que por cierto, normas que su partido, en Bruselas, muchas veces en Madrid y tal, apoya ciegamente y les da, las aprueba. Al respecto, sobre esa hiperregularización que hay, le recomiendo el programa de desregularización elaborado por el responsable de Vox en temas económicos, el señor Figaredo, que propone la eliminación de numerosas normas y la supresión de numerosas duplicidades. Está muy currado, es un tocho, ¿vale? Pero es muy, muy ilustrativo. Y no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Usted dice que los ingresos han crecido mucho. Sí, han crecido. No solo por la tasa de basuras y por la subida del IBI, ¿eh? Han crecido también, en gran parte han crecido porque la aportación del Estado se ha incrementado mucho. Pero también los gastos han crecido. Pues nuestro pueblo necesita muchas inversiones. Reparar muchas aceras, reparar calles, mejorar nuestros parques, más policías, porque los Mossos, ver los Mossos aquí en San Quirze es, no sé, el día de la Festa Major, ¿vale? La demanda de cosas, tenemos muchas calles que están, muchas aceras que están mal, que están de esto, que están fatal. Ahora el gobierno municipal tiene dinero y hay unas cantidades que ya los hemos visto en presupuesto, los hemos visto cuando hablamos del remanente de tesorería, ¿vale? Bueno, ahora falta que todo eso lo ponga en marcha y lo de esto, y es desesperadamente lento, cierto. Se han incrementado mucho los ingresos, cierto, pero no tenemos los 13 millones para hacer la nueva piscina. No tenemos dinero para mejorar nuestras instalaciones deportivas, que todo eso nos lo están demandando nuestros vecinos. Por otra parte, no sé qué pasa con la Generalitat y con la Diputación, no sé qué pasa con San Quirze, porque llevamos 20 años que solamente nos ha tocado la pedrea, ¿vale? No tenemos ninguna gran ayuda por parte de estas administraciones para hacer una inversión en nuestro pueblo. Desde el ayuntamiento se atienden servicios que dependen de la Generalitat, pero que nos infrafinancian. La guardería, mantenimiento de escuelas, servicios sociales, ¿vale? Tasa de basuras. Bien, bueno, el Partido Popular, con su abstención, permitió en el Congreso de los Diputados que se aprobase la ley que nos obliga a aplicar, incrementar la tasa hasta el coste del servicio. Pero claro, es que después, cuando se plantea aquí el nuevo modelo de recogida de basuras, que es más caro y que, por tanto, supondrá un nuevo incremento de la tasa de basuras, nos quedamos solos los concejales de Vox votando en contra. Bueno, piden la revisión de las bonificaciones de las familias numerosas y tal. Bueno, no especifican si a la alza o a la baja, ¿vale? Porque cuando la aprobamos las bonificaciones en la tasa de basuras, en las ordenanzas fiscales, usted las criticó, recuérdelo. Aquí, las bonificaciones a las familias y a las familias numerosas se han mejorado aquí gracias a la presión del grupo municipal de Vox, que presionó al gobierno municipal y llegamos a un acuerdo Roga, en este sentido.
1: Senyor Roga, està excedint en molt el temps que té.
0: Perdó. bueno, pues ya acabo. Sí. Lo de la auditoría es un coste más. Bueno, no sé, es que siento, lamento, no me gustaría que esto, este discurso fuera cierto. Gracias.
1: Señor Garriga. Señor Garriga.
4: Bona tarda de nou. Intentaré ser breu. Aquesta moció, que si es refereix estrictament a Sant Quirze del Vallès, el nostre grup no s'abstindrà. El que sí que farem serà justificar el nostre vot. La veritat és que és complicat no votar a favor d'una moció tan populista, que al final reflexa allò que tots els veïns, nosaltres també, perquè tots som veïns, volem escoltar i volem que realitzi, que és pagar menys. Això sí, els mateixos, amb els mateixos serveis. Digui fins a alguns punts, fins i tot, i podem estar d'acord, que per a part nostra no podem donar suport a aquesta moció i li expressaré els perquès i l'instaré a poder debatre i negociar quan toqui aquests temes, que és ben aviat, quan negociem les ordenances i els pressupostos 2027. Creiem que la moció no acredita que la reducció de l'IBI sigui financerament sostenible i barreja ordenances fiscals amb un pla de digitalització que no quantifica ni la despesa que suposaria ni tampoc l'estalvi per l'Ajuntament. Ens comenta també que en 6 exercicis el pressupost ha augmentat un 40,7%, però això no significa que ara l'Ajuntament disposi d'un 40,7% més de recursos, ja que totes les despeses de l'Ajuntament també han augmentat, així com totes les obligacions i les despeses amb inversions, entre moltes altres. Trobo faltat, ja que és una moció molt basada en números, una petita memòria econòmica on quantifiqui quan es deixaria d'ingressar a les arques de l'Ajuntament amb aquests canvis impositius, així com el benefici i cost de la digitalització que descriu. Per últim, recordar, que segur que ja ho sap, que la reducció de l'IBI requereix modificar l'ordenança fixa fiscal, que és on hem de debatre-ho i arribar a possibles acords. Per tot això, tot i que el nostre grup pot compartir una idea de fons legítima, que és la de procurar la menor pressió fiscal sobre les nostres famílies i empreses i que cada euro públic es gestiona amb màxim rigor, el nostre vot contrari no significa estar en contra de revisar impostos, sinó de fer-ho amb coherència, acreditant bé l'impacte, garantitzant l'equilibri pressupostari i, sobretot, els serveis a tota la ciutadania. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Senyor Pérez.
5: Bona tarda de nou. Abans de tot, comentar que compartim la preocupació de les famílies, però la responsabilitat de governar exigeix rigor i no fer volar coloms. Nosaltres, com a grup de l'oposició, entenem perfectament el punt de partida d'aquesta moció i la preocupació que molts veïns i molts veïnes ens han traslladat. Som plenament conscients de la situació econòmica, de la inflació acumulada que hi ha en els darrers anys i de l'esforç manifest de les famílies, dels autònoms i dels comerços locals que s'enquirsa tenen per poder tirar endavant. I en això no hi ha debat, cap ni un, no ho dubtin. El diagnòstic sobre l'impacte de la situació econòmica a la ciutadania el compartim plenament. Precisament perquè som oposició, som els primers en exigir al govern municipal que gestioni fins l'últim euro a la màxima rigorositat, transparència i eficiència. I és precisament per aquest motiu que nosaltres vam votar en contra de la pujada del 12% de l'IBI i de la nova taxa d'escombraries que va sortir aprovada gràcies al suport de Vox. Ara bé, estar a l'oposició no és un xec en blanc i per poder prometre solucions fàcils o fer demagogia fiscal. La ciutadania ens ha situat a l'oposició per fer un control rigorós de l'equip de govern, però també per demostrar que som una alternativa seriosa per poder governar, útil i responsable. I la política responsable no pot consistir en prometre en baixar impostos de forma lineal sense explicar quins serveis públics es deixaran de prestar o de quins barris es retallaran les inversions. Som un grup de l'oposició d'esquerres, de diàleg i de mà entesa. Per tant, nosaltres estarem disposats a parlar de bonificacions, de progressivitat i d'eficiència, però serem estrictes i contundents en la defensa del servei públic i de l'equilibri pressupostari del nostre Ajuntament. No valorem propostes que posin en risc la cohesió social de Sant Quirze i per aquest motiu votarem en contra. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Senyor Brossa.
6: Sí, gràcies, alcaldessa. Jo m'agradaria fer només dues puntualitzacions de la part expositiva, perquè des del nostre grup nosaltres ja neguem la major, que és el propi relat que vostè, senyor Barateca, ens intenta fer veure. Comparar quan ha crescut el pressupost, la globalitat del pressupost de Sant Quirze, tot el pressupost, no és una bona xifra per fer veure si ha augmentat o no la pressió fiscal. Li posaré dos exemples. L'Ajuntament de Castelldefels, sap vostè quan ha augmentat el pressupost en aquest període? L'ha augmentat un 30%. L'Ajuntament de Badalona, sap vostè quan ha augmentat el pressupost en aquest període? L'ha augmentat un 80%. Això vol dir que aquests ajuntaments hagin augmentat la pressió fiscal? No necessàriament. Per tant, una altra cosa que vostè diu a la part expositiva, que l'IBI ha augmentat la recaptació 2,7 milions d'euros. L'IBI, si mira vostè la liquidació del 2020 i mira la del 2025, la recaptació l'IBI ha augmentat 0,87 milions d'euros, tres vegades menys que la que vostè anomena. Què és el que creiem que seria de bo comparar què ha passat a Sant Quirze aquests anys? Si mirem els capítols de despesa corrent i ingressos corrents, ens podrem fer una idea del que ha passat al municipi. La despesa corrent ha augmentat un 27,7%, que si l'ajustem a la inflació, hi ha hagut un 21,1% d'inflació, són 6,6 punts més, per tant, és un 5,5% que ha augmentat la despesa corrent. Per tant, ha augmentat. També el Sant Quirze que teníem el 2020 no és el d'ara. És a dir, tenim 20.000 habitants, superar el llindar dels 20.000 habitants té diferents connotacions, s'han municipalitzat serveis, hi ha hagut serveis que les administracions supramunicipals no ens han prestat adequadament i hem hagut de dotar-los. És a dir, la comparativa no és exacta, però resumint, la despesa ha crescut pràcticament al ritme que ha crescut la inflació. Què és el que ha passat amb els ingressos corrents? Els ingressos corrents, l'IBI ha augmentat la recaptació 0,87 milions d'euros, que això és un 10%, que la variació real, si l'ajustem a inflació, és un 8,4% menys. Els vehicles pràcticament és el mateix del que teníem. La plusvàlua, és a dir, hi ha més transmissions, això no depèn de la pressió fiscal del municipi, depèn de l'activitat, ha pujat 0,79 milions d'euros. L'IAE tampoc depèn de l'Ajuntament, depèn de com vagin les empreses, depèn de si atraiem a noves empreses, això sí, ha augmentat un 6,5%. Per tant, per què han crescut els ingressos? Perquè hi ha més activitat, 0,79 milions d'euros de la plusvàlua. Li parlo no amb dades de pressupost, dades de tancament. Perquè hi ha més activitat econòmica, 0,37 milions. Perquè la construcció, la recaptació de la construcció va molt i molt bé, tenim 1,63 milions d'euros de més del que teníem l'any 2020. Les taxes, sí que és cert que aquí tenim l'impacte de les escombraries, que no és decisió nostra cobrar el cost del servei, sinó que, com bé sap, ve d'Europa i de l'Estat, 2,2 milions més. I després, el que més ho ha fet créixer de tot són les transferències que tenim bàsicament de l'Estat i dels nostres tècnics i personal de la casa que ens guanyen projectes competitius a altres administracions, és a dir, subvencions per poder desplegar política pública, per poder fer inversions, per poder tenir serveis oberts. 4,29 milions més, més o menys 2,2 milions d'euros el que sumen les transferències de l'Estat per haver superat els 20.000 habitants, per tenir perquè l'Estat també tingui més recaptació, però sobretot també perquè el nostre personal municipal és capaç d'aconseguir més recursos cap a l'Ajuntament. L'IBI, insisteixo, l'increment ha sigut del 0,87 milions, 10,2 punts per sota de la inflació. Li vull recordar, taxes escombraries, tenim 150.000 euros de bonificació amb aquest primer exercici ja cobrant la totalitat del servei. L'IBI, hi ha una bonificació de mig milió d'euros, si sumem el que són la fotovoltaica i amb les famílies nombroses i de més. Per tant, la situació si comparem ingressos corrents i despeses corrents de 2020 amb 2025, hi ha una clara millora per la part de l'ingrés i no per la part de l'ingrés que afecta el que vostè anomena pressió fiscal, sinó per ingressos que no depenen estrictament del municipi, sinó de la conjuntura pròpiament econòmica. Entenem que properament hi ha eleccions i aquestes mocions les anirem trobant, però Sant Quirze té una molt bona salut econòmica. El proper equip de govern que entri doncs, no haurà de pensar en l'economia, i senyor Baratec, doncs, jo li demano responsabilitat per contribuir a que això segueixi sent així i les coses doncs, funcionin el millor possible. Gràcies.
3: Bueno, aviam si m'ho he pogut apuntar tot. Esperarem a les ordenances, evidentment, una mica per respondre a tothom, però tenim eleccions d'aquí 8 mesos. Suposo que totes les iniciatives, tots els parlaments que es facin, totes les paraules que es... No sé què passa aquí. Totes les paraules que es prenguin, tot serà interpretat com a electoralista. Suposo, a partir d'aquí... Bueno, no sé si algun dia em diu avui podem tractar coses que no seran considerades electoralistes, ja m'ho dirà vostè, no? Aviam, senyor Arruga, me habla usted insistentemente de que yo le presente a usted los presupuestos partida por partida. Yo he hecho el ejercicio cada año de elaborar mis propios presupuestos partida por partida. La he presentado al equipo de gobierno y ahí están ahí para certificarlo. Nos hemos reunido, las hemos discutido, no hemos llegado a acuerdos y ya está. Yo creo que no es a usted a quien se las tengo que presentar. No sé, pero bueno, si quiere, algún día se las pasaré, pero bueno. Tema de las nuevas tecnologías, evidentemente yo soy obsesivo con el tema de la aplicación de las nuevas tecnologías y me gustaría que mis palabras alguna vez pudieran influir un poquito y tener un cierto eco, ¿no? Yo soy de los que creen realmente que tenemos que hacer una administración del siglo XXI y que estamos todavía en una administración del siglo XX y hay que progresar y hay que apretar, y hay que apretar mucho porque viene mucha tecnología y viene mucha inteligencia artificial y viene mucha ayuda. No sé, un día me recriminó usted, señor Arruga, que íbamos aquí, que cómo iba a hacer la tecnología a tener más policías. Hay estudios que demuestran que entre el 40 y el 50% del tiempo que dedica un agente de policía son a trámites burocráticos. ¿De acuerdo? Hay estudios que lo demuestran. Y mire, la propia Generalitat está creando un sistema en los Mossos de Escuadra que se llama una comisaría virtual. ¿Y eso qué es? Pues es tecnología para liberar horas de agentes para que puedan estar en la calle y que para que puedan garantizar nuestra seguridad. Eso es poner tecnología. Eficiencia. Usted me ha hablado de los gastos en las instalaciones y demás. Mire, yo entiendo que ustedes votaron convencidos en 2024 la subida del IBI a cambio pues de unas bonificaciones o de unas ayudas para las familias numerosas, para las familias, etc. Yo entiendo que ustedes se lo creyeron, que necesitan diners para hacer cosas, ¿no? Y que a los 10 minutos se enteran que el ayuntamiento tiene un superávit de 4 millones de euros. Justo después del pleno. No hacía falta. Lo que estamos planteando aquí es un buen día se nos dice que tenemos que asumir todo el coste de la tasa de basuras y además subimos el IBI. Hombre, compensemos un poco, ¿no? Quiero decir, yo creo que los ciudadanos de San Quirsa están haciendo un gran esfuerzo. Vivir en San Quirsa, señores del gobierno, es muy, muy caro. Tenemos unos IBIs muy caros. ¿Qué queremos? ¿Un pueblo de ricos? ¿O de clase media alta acomodada? ¿Eso es lo que queremos? Porque es lo que tendremos. Es que no se puede venir a vivir a San Quirsa. No hay manera, no hay vivienda, no se puede acceder. Y además los impuestos son los que son. No es y demagogia, electoralismo, bueno, el que ustedes quieran. El señor Brossa nos ha hablado de números y números y números y números. Yo no entenc, señor Brossa, pero escolti, ¿cómo es pot tenir superàvits de 4 milions i de 5 milions d'euros? Escolti, gestionem-ho d'una altra manera. Segur que es pot fer d'una altra manera. Jo dic, amb tecnologia podem millorar l'eficiència, podem millorar i podem retornar a la gent aquella part de l'esforç que estan fent. I no és demagogia, és realitat, és poder arribar a final de mes. Hi ha molta gent que ho té cru per arribar a final de mes. I els impostos pues, podrien ajudar una mica. No? I no sé, no vull entrar en més detalls, però bueno, no hi ha, senyor Pérez, no hi ha cap problema en el servei públic. No parlo de retallar serveis, parlo de millorar l'eficiència i de fer-ho més econòmic i més realista. No? Ja està, no? I és un cant, és un cant de sirena, com ho ha dit bueno, és igual, fer volar coloms, no? Ha dit fer volar coloms, no és fer volar coloms, és intentar influir una mica, posar-los la idea al cap de que es poden fer coses i es poden fer més coses amb el mateix o amb menys. I jo estic convençut d'això i ho faig a la meva vida, ho faig al meu treball i m'agradaria també influir una mica per fer-ho aquí. I res més, al final és, jo tinc la força que tinc, però com dèiem abans, la meva consciència em diu que jo tinc que fer això i no és electoralisme ni és res, simplement es toca perquè no sabem quan tindrem el debat d'ordenances, no sabem quan parlarem del pressupost, bé, doncs jo ho poso sobre la taula i en parlem. Gràcies.
1: No sé si hi ha alguna altra intervenció. Senyor Brossa? No. Miri, mentre vostè parlava, senyor Baratec, li estava demanant a la senyora interventora, la senyora secretària, si se'n recordaven d'una de les aplicacions d'IA que volem comprar. És de l'administració, és per gestió d'administració, és perquè és una aplicació que compara contractes entre ells a l'hora de quan hem de fer un contracte. Saben que tenim una persona que és la responsable de la protecció de dades i també porta un negociat nou que és tot l'àmbit d'intel·ligència artificial i de com es pot gestionar. Només podem moure'ns en aquelles aplicacions que són segures per l'administració, perquè no podem fer-ho d'altra manera. Bé, doncs aquesta sola aplicació que servirà perquè els companys tècnics, quan han de fer una licitació, puguin comprar preus d'altres, allò que ara tothom posa i busca pliques, costa un menor més a l'IVA, per tant uns 18.000 euros. I només serveix, o servirà, per fer aquesta comparativa. No farà, evidentment, ni l'aplicar, ni farà res més. Li dic perquè la inversió, evidentment, amb aquelles eines que fa que els tècnics i tècniques no hagin dedicat temps a fer recerca perquè ja els la fa, en un espai segur ja s'està fent, perquè els mateixos tècnics ja la busquen. Però la part que afegeixen ells de coneixement i de valoració, aquesta no ens la pot substituir ningú. Absolutament ningú. És legítim que cadascú presenti les seves propostes i que les entengui així. Però també l'obligació és explicar, com els hi han dit tots els companys, realment quina és la realitat. Els costos dels serveis estan auditats perquè tothom, quan presenta el pressupost, ha d'explicar per què necessita aquells diners. A les licitacions sempre hi ha d'haver, no?, un càlcul. Quan fem un encàrrec de gestió, ja hi és. Sempre hem d'explicar què costa fer allò. I a les memòries dels serveis anuals, quan tanquen, també tanquen el seu pressupost i et diuen com ha anat. Per tant, hi ha tasques que ja es van fent cada any i de manera continuada i de noves que s'estan obrint. Però la substitució de les persones no és tan fàcil. Perquè l'expertesa. Em parlava de l'aplicació de la policia. Vam estar parlant fa poc, quan encara era el director de Mossos, el senyor Drapero, quan la policia de Catalunya tingui l'eina, la farà servir de paraigua per totes les policies, de la mateixa manera que tenen el sistema de rescat i tenen altres sistemes que comparteixen la informació. però en aquest cas qui té la capacitat de recerca i d'unificar mirades és la policia de Catalunya. Després, aquesta farà de paraigua de tothom. És evident que quan hi ha una eina que facilita la feina, tothom la utilitza. Però li repeteixo, l'administració té l'obligació d'utilitzar espais segurs que ens garanteixin que aquella informació que pengem no pateix actes maliciosos ni, a més, no ens porta a l'equivocació. I això ens ho cobren a un preu especial, probablement perquè són les administracions les que l'estan comprant, també. Però no és barat. I, per tant, s'ha d'anar fent l'inversió a mesura que va sortint i a mesura que amb els tècnics i tècniques, o en aquest cas secretaria, o contractació, o economia, consideren que aquella eina ja és prou pràctica i és segura per poder utilitzar. Estan fent moltíssims cursos de formació a MIA, tota la direcció de l'Ajuntament, justament per això, perquè estan sortint ara, perquè tant la Diputació com la Federació de Municipis, com la CEM, està preparant molta informació perquè els ajuntaments puguin arribar-hi de manera segura. I no comprar qualsevol projecte que després són diners públics que també es malversen. Tot això, si els sembla, passem a votació. Sí, digui.
3: No, una cosa que m'he descuidat del senyor Brossa, que té aquesta inclinació per Castelldefels i per Badalona, dir-li que el primer que va fer el Manu Reyes quan va arribar a l'Ajuntament de Castelldefels va ser anar a la policia. I això és verídic, m'ho ha explicat ell. Va anar a la policia i va contractar personal administratiu per fer la feina administrativa i tots els policies al carrer a donar seguretat. És una anècdota, però m'agradaria dir-li perquè veig que té molta inclinació per aquestes localitats. Gràcies.
1: A la policia local de Sant Quirze hi ha 3 persones administratives treballant que no són policies i els que fan les tasques d'informe són els caporals o el caporal d'oficina, que realment, com hem... N'hi havia una i ara n'hi ha 3 i ara estem fent les oposicions i entraran 4 policies a l'escola de policia, per tant, nous. Bé, si els sembla, passem a votació. Vots a favor?

0: Vots en contra. Abstencions. Bé, doncs la moció no prospera. No ha comptat amb el vot a favor de Junts per Catalunya del PP, l'abstenció de Vox i la resta de grups hi han votat en contra. Passem a la darrera moció del dia, que és la presentada per Junts per Sant Quirze i consensuada amb Sant Quirze en Comú, Junts per Catalunya i PSC, en suport de la plataforma Trencant el Silenci i per la reconeixença, veritat i reparació de les víctimes i famílies afectades pel servei militar obligatori del 1976 al 2001. Senyor Balbó.
1: Bon vespre de nou, bona nit ja. Des del restabliment de la democràcia fins a l'abolició del servei militar obligatori l'any 2001, milers de joves del nostre país van ser incorporats de manera forçosa a les casernes militars de l'Estat espanyol. Per a una gran majoria, la mili va significar una interrupció de les seves trajectòries vitals, però per a milers de famílies va esdevenir un malson marcat per abusos de poder, opacitat, negligències, accidents evitables i, en els casos més greus, la mort de joves en circumstàncies mai esclarides. Aquesta realitat, mantinguda sota un pacte de silenci institucional durant dècades, va sortir a la llum pública de manera impactant arran de la publicació del documental a TV3 Et faran un home, morts silenciades. El documental va posar al descobert el patiment d'un col·lectiu invisible i va ser el catalitzador per a la creació de la plataforma Trencant el Silenci, organització que agrupa víctimes, familiars i entitats d'arreu del territori. La plataforma exigeix que les institucions de l'Estat assumeixin la seva responsabilitat i garanteixin el dret a la veritat. Per això sol·licita formalment la creació d'una comissió d'investigació al Congrés dels Diputats, liderada pels diputats del Congrés, o la tramitació d'una proposició no de llei al Congrés dels Diputats, utilitzant exactament la mateixa via i procediment aprovat per investigar els abusos en el si de l'Església, mitjançant una encomana directa al defensor del poble perquè lideri i tuteli una investigació exhaustiva i independent amb un equip d'experts. Aquesta proposta ja la té el Partit Socialista sobre la taula des que el 16 de juny de 2026 va ser lliurada per la plataforma Tes en Mà. És també preocupant el retorn de debats entorn la militarització de la societat i la recuperació del servei militar obligatori arreu d'Europa, i manifestem la nostra oposició frontal a qualsevol plantejament en aquest sentit. Atès que els municipis són les institucions més properes a la ciutadania i tenen el deure moral de defensar els drets humans, la memòria democràtica i la dignitat dels seus veïns i veïnes. Els diferents grups que hem acordat aquesta moció, proposem al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, expressar el suport institucional i solidaritat de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a totes les víctimes, familiars i persones afectades pels abusos, negligències i morts silenciades durant el servei militar obligatori, així com a la plataforma Trencant el Silenci pel seu treball de denúncia i reparació. Segon, instar el govern de l'Estat espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a promoure i registrar una comissió d'investigació al Congrés de Diputats o impulsar de manera urgent una proposició no de llei que segueixi la via aplicada en el cas de l'Església amb les víctimes de la pederàstia, un encomana al defensor del poble perquè obri i tuteli una investigació independent sobre els abusos, negligències i morts a les casernes entre el 1976 i el 2001, desclassificar i obrir la totalitat dels arxius militars i documentació oficial relativa a accidents, suïcidis no esclarits, abusos i morts en període de servei militar, garantint el dret de les famílies a conèixer la veritat, i establir mecanismes oficials de reconeixement, memòria i reparació moral i jurídica per a les víctimes i les seves famílies. Tercer, instar el Ministeri de Defensa del Govern d'Espanya a obrir una investigació, esclarir els fets i dirimir les responsabilitats que se'n puguin derivar. Quart, demanem estudiar mesures de reparació integral per a les víctimes i els seus familiars d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans. Cinquè, reafirmem el nostre compromís amb la defensa dels drets humans, la memòria, la veritat, la justícia i la dignitat de totes les persones. I per últim, sisè, notificar la present resolució a la mesa del Congrés dels Diputats, als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés, al Ministeri de Defensa, al Defensor del Poble i a la plataforma Trencant el Silenci, amb el corresponent resguard de presentació de la moció als organismes de l'Estat on ha estat presentada. Moltes gràcies.
0: Senyor Baratec. Senyor Ruga.
2: Els dos que formem el grup de Vox formem part d'aquest col·lectiu que vam tenir que fer el servei militar entre aquests anys. O sigui que, bueno, ho vam viure això. Quan estàvem preparant vam dir, escolta, tu, quin és el teu... No, és que no coneixem ni ben viure ni cap cas, ni cap situació, ni d'això, no? A veure, és que ni jo amb els companys o amb els amistats de la meva generació que vam... No conec cap cas d'aquests. Tot i així, home, jo no es clau que l'exèrcit és com tots els col·lectius... tots els grans col·lectius ja pot haver-hi de tot, no? I però sí que el que sí és cert és que jo crec que tant a l'època en què jo vaig estar fent el servei militar com actualment, la immensa majoria dels membres de l'exèrcit tenen un comportament exemplar i un esperit de servei encomiable. Per tant, nosaltres no entrarem ni donarem suport a aquesta moció, no entrarem, creiem que no té cap més objectiu que desprestigiar una institució a base de possibles casos aïllats, i menys quan la base del d'això és un reportatge de TV3, mitjà de comunicació que es caracteritza pel seu partidisme, sectarisme, càrrega ideològica en tot el que fa i que a més ens costa un fotiment de calés, que parlàvem abans d'això, que hem de pagar entre tots els contribuents, fins i tot els que no ens agrada i no la sintonitzem, també hem de pagar per mantenir, doncs, aquesta màquina de sectarisme que és TV3. Gràcies.
0: Senyor Balboa. Ai, per senyor Garriga.
3: Bones, moltes gràcies. Bueno, com ja es deuen imaginar, al no ser una moció estrictament del nostre poble i on s'insta el govern de l'Estat i el Congrés dels Diputats i no depèn del ple de l'Ajuntament de Sant Quirze, el nostre vot serà abstenció, no sense abans donar el nostre suport a les víctimes i familiars d'aquests abusos, negligències i morts silenciades. Moltes gràcies.
0: Senyor Balboa.
1: Sí, bé, comentaris de TV3 a banda, que tampoc crec que calguin aquí, vaja, entrar en valoracions. Que vostès no coneguin situacions, perquè vostès en les seves mili respectives no han conegut situacions d'aquestes, o no tenen gent propera que els hagi passat, o

0: contra de les forces armades. Crec que parlem únicament d'obrir una investigació, de donar suport a totes les víctimes i famílies que han patit aquests casos. Casos, per cert, que potser han passat a Sant Quirze i que no implica directament el nostre poble, però potser sí, perquè potser hi ha famílies que ho han viscut aquí. Doncs crec que sí que implica Sant Quirze. A banda d'això, crec que només reclamem una investigació que es depurin responsabilitats i que bàsicament que se sàpiga una mica més el que va passar. Crec que totes les famílies i totes les víctimes és el que reclamen, sense anar primordialment en contra de l'exèrcit o de les forces armades, sinó una investigació del que va passar. Res més, gràcies.
1: No sé si hi ha alguna altra intervenció. No? Doncs passem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Bé, doncs la moció que... Ai, abstenció. Ara sí, la moció queda aprovada amb els vots en contra del Partit Popular i de Vox i l'abstenció de Som per Sant Quirze. Passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són prems i preguntes. Senyor Baratec.
2: Sí, bona nit, altra vegada. Preguntes. Els veïns de l'Avinguda Raona m'han fet arribar les queixes per l'estat d'abandonament del parc comprès entre Avinguda Raona, carrer Priorat i passatge de la Terra Alta. Trobem arbres secs, gespa que no existeix, herbes i matolls als camins i desert on hi hauria d'haver herbes o plantes. Deixalles per tot arreu, terres impracticables i de tant en tant botellots al recinte dels més petits. I només creu al carrer, a l'altra banda de l'Avinguda Raona, als voltants de la pista poliesportiva del Living, trobem el mateix, matolls, deixalles i males herbes per tot arreu. Una àrea que s'ha convertit en un pipicant improvisat. Hi ha prevista alguna actuació per revertir aquesta situació? Obres. Ens podria indicar quin és l'estat de les obres del pont sobre la riera del carrer Uraneta, del polígon de Can Canals, en quin punt estem? Ja que parlem d'obres, ens agradaria si ens pogués informar de l'evolució de les obres de l'antiga Covega i d'aquell suposat supermercat de la rotonda de la Repsol. I per últim, s'ha publicat el balanç de criminalitat del segon trimestre de l'any i quina valoració fa a l'equip de govern per l'augment de més d'un 35% dels furts al municipi, que han passat de 67 el primer semestre del 2025 a 91 aquest mateix període del 2026. Gràcies.
3: Sí, bona tarda. Dues coses, si us plau. Del carrer Pit Roig del barri de Castelltort, aquell carrer hi ha poca llum, però a més hi ha alguna farola que no està en funcionament, si us plau, si poguéssim passar per allà a repassar-ho. Llavors, tres temes sobre el cementiri. En primer, sabem les causes de l'incendi que va patir el cementiri aquest estiu? Vaig visitar-lo abans d'ahir i vaig veure que s'estaven fent tasques de neteja, especialment per la zona cremada. Quin pla de reconstrucció hi ha per la zona cremada? I es tornarà a replantar, pregunto si es tornarà a replantar la vegetació i què es posarà de separació entre el cementiri i l'autopista, perquè ara passant per l'autopista es veu el cementiri, home, no queda gaire, i abans no es veia. No sé si és per la vegetació o perquè hi havia alguna altra cosa. Vaig veure també que s'estaven fent tales de pins i tasques de neteja per la part dreta, tot entrant al recinte, que en principi allò no està cremat. S'aprofitarà l'ocasió per netejar tot el sotabosc del cementiri, especialment la part que va del tanatori fins al carrer Pallars, de tal manera que es vegi tot el perímetre del cementiri endreçat i acollidor. I aprofito per dir que les zones jardinades del cementiri estan molt descuidades i que en el lloc d'herba hi ha molta pinassa i en abundància. I una última petició que ja hem fet diverses vegades. Si es neteja tot bé, es podrà comprovar la poca distància que hi ha, sols uns metres, entre el tanatori i el cementiri. Una passarel·la de vianants que comuniqui el cementiri amb la zona del tanatori, la veritat que seria molt d'agrair. Gràcies.

0: Bueno. Temes que ja havíem, plantejat amb altres anteriors plens. El carrer Pintor Vilapuig, que els arbres que estan aixecant el terra, els veïns ens demanen per quan poden comptar tenir una solució, una reparació. La pintada del CAP, que vam parlar fa tres mesos, allà continua. Sembla que els senyors de la Conselleria Sanitat, no sé, els hi deu costar molt esborrar-la. I després, senyor Garriga, el Rosales, la cistella encara no està posada, i fa dos mesos em va dir que ja estava comprada i tal, i hi ha el pal, però la cistella no està posada. Val? Temes nous. Al principi de l'avinguda Campallàs hi ha una colònia de cotorres que, bueno, fan el seu xivarri. Tal, no sé si s'ha avisat o no a l'empresa que gestiona aquest les espècies aquestes invasores, perquè, bueno, si no, dir-los que s'hi facin una mica més amb aquella zona. També un altre tema, bueno, ja ho vam comentar algun dia en alguna reunió que teníem, és els matolls de l'avinguda Raona, de la Mitjanera, estan creixent alguns, sobretot a prop dels Pats Sebre, estan creixent massa, i se'ls hauria de o treure'ls o retallar-los, perquè poden dificultar la visibilitat de vianants, sobretot si són nens i criatures. Després, també hem tingut queixes de gent del que es queixa del termini que hi ha per presentar denúncies, per anar a presentar denúncies a la policia local. Sabem que això també teòricament és una competència dels Mossos, però, bueno, voldríem saber, aviam si podem saber quantes denúncies, per exemple, mensualment es tramiten aquí a Sant Quirze, i quin és el termini mig que es dona per quan la gent demana cita. Després, un altre tema, el tema del DUPROCIM, el document aquell sobre emergències. Varen presentar ja fa tres mesos al·legacions. Com està la tramitació? Perquè no hem tingut més notícies i, bueno, ja ha passat un temps més que prudencial. I després, pel que fa a les fonts, tenen un greu problema amb talls de llum i microtalls. S'han pogut fer gestions davant d'Endesa. Quina està la resposta de la companyia? I després, finalment, també especialment pel que fa a les fonts, al Pilarín, com teníem el tema de millorar la temperatura a les aules i disminuir la calor, que els alumnes no passin tanta calor. Problema que també suposo que afecta a altres centres d'aquí al poble. Si ens pot informar de com estan les gestions amb la conselleria, doncs també li agrairíem. Gràcies.
1: Hola, bona nit a tothom. Doncs aprofito que aquesta nit hem estat parlant de tema d'ordenances i de pressupostos durant pràcticament la totalitat del ple per fer un repàs precisament sobre aquests temes, per començar a tenir alguna cosa clara almenys. En primer lloc vull parlar dels tendals o de la proposta de tendals d'ombra que vam portar aquí al març del 25, fa any i mig. El nostre grup municipal va fer arribar aquí al ple la proposta per instal·lar tendals i espais d'ombra a diferents places del municipi. De fet, al maig del 26 vam tornar a preguntar-ho en aquest ple i se'ns va confirmar que el projecte tirava endavant i que la instal·lació en principi es faria passat Sant Joan. Ha passat Sant Joan, juliol, agost i estem acabats setembre. Els tendals encara no han arribat. Per tant, després d'un any i mig des de la proposta i després de tres mesos des de la suposada data d'instal·lació, sabem quan s'instal·laran finalment aquests tendals? Després, parlant del tema de fems i voreres, que també hem estat parlant aquesta nit, A l'acord de pressupostos signat fa mesos es van destinar més de 2 milions d'euros a actuacions de millora de fermes i voreres i fa aproximadament un any es va executar una primera actuació necessària però evidentment insuficient tenint en compte l'estat de molts carrers del municipi. Només hem de fer passejades pels carrers per veure que encara hi ha moltíssima feina per fer. A dia d'avui els diners estan pressupostats i el compromís estava adquirit. Ara falta una cosa bastant important, que és executar-ho, perquè els veïns i veïnes ho puguin saber quan començaran les següents fases del pla de fermes i voreres i quines zones del municipi s'inclouran. Un altre tema que també forma part d'aquells pressupostos, en aquest cas els espais d'esbarjo per gossos. També es va acordar la creació de nous espais, les partides també estan aprovades, els projectes redactats i els emplaçaments estan definits. És a dir, aparentment ho tenim tot menys les obres i ja ha passat gairebé un any. Quan començaran aquestes obres dels nous espais d'esbarjo per gossos i quin calendari d'execució tenim perquè la gent del poble sàpiga quan en podrem fer servei? Després un tema que ja han tocat també ara, però que crec que en aquest cas el meu barri té la necessitat de portar en aquest ple, com ja he explicat a xarxes socials aquests dies, i hem pogut veure en moltes plataformes a les fonts, tenim un problema recurrent amb el subministrament elèctric. I és que no estem parlant d'una incidència concreta ni d'un problema individual d'un client, estem parlant d'afectacions reiterades setmanalment a tot el barri o de vegades a diferents parts i de forma molt regular, i per tant és un problema que s'hauria d'abordar des del territori, no només des dels veïns i veïnes o des dels clients particulars. Som conscients que la responsabilitat directa del subministrament correspon a la companyia distribuïdora, i tot i que se suposa que no diem marques aquí, és Endesa, per això no significa que les administracions hagin de quedar-se mirant. Les Fonts és un nucli urbà repartit entre dos municipis i creiem que aquesta situació requereix una actuació coordinada entre Sant Quirze, Terrassa i la distribuïdora. Terrassa ja ha anunciat també que està començant a prendre mesures, o almenys a preguntar. M'agradaria saber si Sant Quirze té la intenció de fer algun tipus d'intervenció coordinada en Terrassa o que almenys estem apretant a la distribuïdora perquè solucioni un problema que evidentment afecta tot el barri. Per això posem formalment aquesta situació en coneixement del govern municipal, perquè l'Ajuntament de Sant Quirze ha d'exigir, creiem, una solució a Endesa i coordinar una actuació amb l'Ajuntament de Terrassa que afecti a tot el barri. I la darrera pregunta, com era tradició durant molt de temps en aquest ple, és la pregunta pel regidor d'Esports. En aquest cas parlarem de les piscines municipals una vegada s'ha acabat el període de piscina, el període d'estiu d'aquest any. En les darreres setmanes hem vist un vídeo del regidor d'Esports en què explica que es compromet de cara a l'any vinent a solucionar els problemes de gestió i manteniment dels vestuaris i altres àrees de les piscines municipals. Ens alegra saber que després de 4 anys ara sembla que hi ha voluntat de posar-s'hi de veritat amb això. El problema és que les piscines s'obren habitualment al juliol en aquest poble i les eleccions municipals són al maig, 2 mesos abans. Per tant, si la solució és l'any que ve, resulta que per veure si se soluciona no eren suficients aquests 4 anys, cal que tinguem la sort electoral de que vostè repeteixi al mateix lloc. Per tant, 4 anys de mandat i sembla que la solució arriba justament en un hipotètic 5è. Ja és casualitat. O potser mala sort, no ho sé. És per això que miraré de fer una pregunta concreta. Per què, si ja es coneixen aquests problemes, no se solucionen els problemes de les piscines ara, o sigui, abans de les eleccions municipals? O és que aquesta solució queda condicionada al fet de que els veïns i veïnes li concedeixin 4 anys més? Gràcies. Bona nit.
2: Bona tarda de nou. Faré unes preguntes, molt d'elles d'espai públic, i és que diferents veïns i veïnes ens han fet arribar que són usuaris dels locals que hi ha al carrer l'avinguda de la Rambla Lluís Companys, el tram que va entre carrer Vallcorba i Camí del Mas, i s'han queixat de l'estat de les voreres, sobretot de la part central, i que això hi ha una certa afectació als comerços i als establiments d'allà, si hi ha previst realitzar algun tipus de mesura i d'intervenció. Parcs i Jardins i Arbrat, al carrer Baix Riera, a l'inici del carrer, està tot ple de vegetació, que es va fer una intervenció però els veïns ens demanen que quan es farà una, o quan està previst que es faci una segona passada perquè impossibilita el pas per, la, per les voreres. Els eucaliptes del carrer Priorat, que ja ho hem demanat algun parell d'ocasions en aquest ple, quan es tallaran per l'alçada que tenen, que passen per sobre dels, de, del, dels edificis i amb el perill que això comporta. I després, en el barri de Poble Sec, ens demana que quines mesures es prendran per a condicionar la neteja del barri, ja que els carrers estan molt bruts i veuen que no passen per allà a escombrar-los. Finalment, en relació amb els últims robatoris que hi ha hagut al, al cementeri, faré un prec, i és si hi ha la possibilitat d'establir una càmera de videovigilància en el cementeri per poder evitar els robatoris de, que s'estan fent allà. I per finalitzar, una proposta que a més que no comporta cap tipus de despesa econòmica, que és que veïns i veïnes que són usuàries del, de la, del complex esportiu amb, la amb una necessitat bàsica com és prendre el sol per poder generar vitamina B, D, perdó, ens demanen si és possible habilitar la part exterior de les piscines a l'hivern com a, com a solàrium, en tant no es fan les obres. Gràcies.
3: Bona nit. Volem tornar a portar a ple el tema de l'anexa a on patina el club de patinatge. Durant la festa major vam parlar amb les entitats i amb les famílies i membres del club i el sentiment generalitzat és unànime, se senten abandonats. La situació de les instal·lacions és vergonyosa i pròpia d'una deixadesa inacceptable. El terra està malmès, rajoles que no s'arreglen i desperfectes que se suposen un risc clar per a la integritat física dels esportistes, especialment dels més joves. Les làmines que van sortir volant amb l'últim temporal continuen sense que s'hagin arreglat, mesos després demostrant una nul·la capacitat de reacció en el manteniment bàsic. La brutícia s'acumula de manera permanent. No hi ha neteja, no hi ha manteniment i no hi ha cap mena d'interès. Senyora alcaldessa, no sé si recorda les vegades que el club es va manifestar davant de l'Ajuntament per exigir el que és de justícia, unes instal·lacions dignes. No estan demanant cap lligam faraònic, estan demanant uns mínims de seguretat i salubritat que l'Ajuntament té l'obligació legal i moral de garantir. Per si tot això fos poc, cada vegada que s'organitza qualsevol activitat a l'espai, l'endemà l'escenari sembla una batalla campal. Estan farts de rebre la mateixa resposta de sempre, que ja parlaran amb la resta de clubs per fomentar el civisme. No, senyors, amb parlar no n'hi ha prou. Falta control i falta inspecció. El club vol respostes i sobretot volen fets. El club mereix respecte i l'Ajuntament té l'obligació de governar per a tothom, no només d'aparentar que ho fa. Moltes gràcies.
4: Bona nit. Sí, només un prec. Voldríem saber quan es convocarà la mesa d'habitatge. Portem molt de temps sense convocatòria i estan passant coses al municipi de les que en volem estar al cas i participar. Gràcies, bona nit.
5: Sí, bon vespre a tots i a totes. Bé, el meu és una reflexió i un prec que vull, bueno, vull demanar respostes. I va envers el tema de la biblioteca i de la seva infraestructura. Un grup de veïns i veïnes ens han demanat informació de les obres de la reforma de la biblioteca municipal, perquè no s'han acabat les obres quan haurien d'haver-se... Bueno, quan es van publicar les obres, es van començar les obres el 22 de gener del 2026 i tenien prevista una durada de 14 setmanes, és a dir, fins a principis d'abril. Certament es va garantir que la biblioteca continua donant servei durant les obres i amb l'enrenou que això tenia tant per als treballadors de la casa com també per als usuaris. A data d'avui, 24 de setembre, les obres continuen. De fet, també hem de veure un comunicat que va aparèixer aquesta setmana passada d'UGT que ha publicat recentment on posava de manifest que només es treballa amb una tècnica auxiliar activa de les quatre previstes en plantilla, amb una direcció de baixa i sense cobrir. Sense cobrir les vacants ni sense cobrir les suplències, cosa que també ha obligat a suspendre diferents visites escolars. Demanem en aquest consistori quan s'està previst que la biblioteca estigui al 100%, tant a nivell d'infraestructures com a nivell de personal. perquè són moltes les famílies que pateixen aquestes anul·lacions de les activitats que s'hi feien a la biblioteca, i també són moltes les famílies que en gaudien d'aquestes activitats, que estan molt ben valorades en el nostre municipi. La següent reflexió que els volia fer és que també se'ns ha adreçat a nosaltres, diferents veïnes del nostre municipi, per denunciar el robatori de béns patrimonials del municipi, del cementiri municipal. És cert que no és la primera vegada, i és cert que no som l'únic municipi que patim aquests robatoris de béns patrimonials. De fet, jo ho he patit en la meva pròpia família. I també és cert que cal posar-hi remei. No sé si amb unes càmeres o no això se solucionaria, però els ben asseguro que si vostès són dones, encara que vagin al migdia al cementiri, tindrien una sensació d'incomoditat de poder entrar al cementiri a visitar els familiars, perquè en la situació com es troba el cementiri, amb les portes obertes, en estat de deixadesa, i en un lloc on veus que no hi ha vigilància de cap mena, doncs la veritat és que causa molta inseguretat, i a més si ets dona i ets gran. Pensem doncs que hauríem de posar-hi remei en aquesta situació. No és una cosa de terraplanistes, com em van tillar una vegada, sinó senzillament és una cosa de dir que es viu en el poble i és conscient de les realitats que tenim. També voldria posar de manifest la denúncia que ens han fet arribar uns veïns dels Rosales, amb que van denunciar, em sembla que fa un qüestió d'un mes, que hi havia unes rates i que no s'ha procedit a fer les mesures sanitàries i higiénico-sanitàries que es requereix, i per tant les rates segueixen campant per el parc. És en el parc on estan les rates. I després també els volia comentar que en el carrer Castanyers, cantonada amb el carrer del Prat, hi ha tota una sèrie de voreres aixecades que es pot constatar que estan sobreposades, i que els veïns i veïnes en diferents ocasions ens han fet arribar fotos, ens han fet arribar vídeos sobre el mal estat d'aquelles voreres. Allà, en aquella zona, hi viuen gent gran que necessiten poder sortir al carrer, però que per barreres arquitectòniques doncs no poden fer-ho, van amb cadira de rodes i es veuen impossibilitats moltes vegades de poder sortir sense que no sigui amb molta ajuda i amb molt suport dels familiars. Per tant, demanem, si us plau, que puguem posar fil a l'agulla amb tots aquests milions que parlava el senyor Brossa, de que anirien destinats a l'arranjament de les vies i dels carrers del nostre municipi, doncs a veure si, sisplau, podrien dedicar-ho una petita part a arranjar en aquest carrer que els hi ha anomenat, i que a més els veïns i veïnes suposo que estaran molt agraïts. Gràcies. Bona nit.
6: No sé si tenen més intervencions. No? Doncs, senyor Garriga, vol començar vostè?
7: Bé, bon vespre. Per començar a contestar el senyor Arruga, i justament aquest dematí, en una reunió estàvem parlant d'aquesta cistella, que pel que m'han comentat, l'empresa va anar-hi ahir, faltava una peça, no la va poder acabar de posar, i m'han dit que demà té que quedar fet. Pel segon, el senyor Marín. La veritat que m'he quedat parat que vostè em parli de populisme, d'electoralisme, de vídeos, de debò. Vostè parla de vídeos. Em diu que no s'han fet les actuacions de les piscines. S'han fet actuacions, sí, no hem fet, o sigui, i reconeixem, i quan no surten les coses bé o un mateix té cosa a millorar, ho ha de reconèixer. I aquests 3 anys no és que n'hagin fet res, esperem aquest any a fer-ho. Crec que fa 3 anys no hi havia gespa a les piscines. Crec que es van posar unes zones d'ombres que aquest any s'han millorat. I pel que fa als vestidors hi ha un problema, que es va fer una actuació aquest hivern i que degut a la gent bueno, a la quantitat de persones, doncs s'ha demostrat que no és suficient i continua pues, havent-hi problemes. Però vaja, que per això vam dir que s'ha de millorar i no pot tornar a passar, i entomem pues, el que no ha sigut suficient aquesta actuació, igual com d'altres que s'han de millorar, que crec que en l'últim ple també ho vaig dir, que hi ha coses a millorar i un té que reconèixer quan s'ha de millorar. Del tema de l'annexa... Perdó? Jo per mi sí, si vols et dono.
8: Bueno, hi ha un minut de resposta, Fa temps que ho vam aprovar el ple.
1: És curtet, No, només per dir-li que després quan arribi a casa posis el vídeo. Jo no he parlat de populisme, no he parlat d'electoralisme, jo no he dit res d'això. He dit que ja era casualitat que faci vostè un vídeo aquest estiu dient que per l'any que ve arreglarem les piscines. Home, per l'any que ve ja hauran passat 4 anys de mandat. El problema dels vestuaris ha estat present aquests 4 anys i ja és mala sort que s'hagi arreglat el 5è. Però jo no he parlat en aquests termes. Potser vostè acaba d'imaginar tot això o acaba de volcar amb mi, però jo no he dit això específicament. Pel que fa, també valoro el positivisme del judici en el cas de les zones d'ombra, perquè considerar que haver-les millorat quan bàsicament no hi ha hagut durant pràcticament tot l'estiu fins, crec que les darreres 2 setmanes, ostres, molt, molt optimistes hem de ser. Gràcies.
7: Bueno, potser vostè no ho ha dit amb aquestes paraules, però evidentment no cal, o almenys jo ho he intuït d'aquesta manera. He dit que de les zones d'ombres no em referia aquest any em vam posar, i aquest any s'han tornat a posar a millorar, i evidentment pues, no ha anat com tenia que anar per motius X, i s'han posat tard, i entomem la culpa pues, com toqui, però crec que les seves paraules deixaven... Bueno, oi, ho he entès d'aquesta manera, d'exec ho veig d'una altra manera. El tema de l'annexa, sí, hi ha un... Tenim diferents problemes. Un és que és dels pocs espais que tenim a Sant Quirze on s'hi poden realitzar actes, pues a part de practicar l'esport. Llavors sí que és veritat que hem de posar-nos potser més seriosos amb el tema de que aquí l'utilitzi l'ha de deixar en perfecte estat, perquè ens hi trobem repetidament, i justament pues, qui més l'utilitza o qui justament l'utilitza després d'aquests actes és el club de patinatge, i rebem totes aquestes queixes, tot i que se'ns diu a tothom que quan el deixi en el mateix estat que l'ha trobat, però evidentment no és així. El tema del terra s'està, ja fa temps que s'estan mirant empreses perquè ens pugui canviar tota la vorada, que és la que està saltant, així com reparar algunes peces concretes que s'aixequen. I l'últim que m'han comentat és que volen parlar amb la direcció del club per veure quines dates es pot fer, perquè s'haurà de paralitzar 2-3 setmanes mínim per poder fer aquest canvi. Les làmines crec que s'estan licitant per poder-les canviar. Crec que no hi havia res més, oi? Em deixo alguna cosa, sí?
3: La brutícia, perquè és que allà no sé si pas no... Si hi vas, està la pista que fa pena. Fa fàstic, o sigui... Llavors no sé si és que no passen a netejar o passen o passen olímpicament, parlant clar.
7: Sí, m'entenc que perdó, pensava que que quan ho entès malament devia anar després de fer tots els actes aquests. Si és el dia a dia, evidentment és l'empresa concessionària que té que passar i fer la neteja, se'ls requereix sempre, però bueno, tenim una reunió pendent per solucionar tots aquests temes entre ells ja la neteja. Gràcies.
6: Senyora Baldric, per la mesa.
9: Té tota la raó. Miri, agrair-li perquè m'ha fet memòria, perquè realment dia a dia ens va menjant, i té tota la raó. Intentarem la setmana que ve, que el dimarts em trobo un habitatge per concretar, a veure si podem trobar un dia, però és veritat, anem tard, molt tard. Gràcies, mea culpa.
6: Bé, doncs ara procedim a intentar contestar la resta. El parc del carrer Priorat, passatge a Terra Alta i Arraona, és dels parcs que ara via pública farà, entrarà, renovarà tota la part de rec, posarà el gota a gota, farà la plantació nova d'arbrat, la que s'ha de reposar, i plantarà arbustiva i perquè quedi endreçat i un altre cop net. El botellot el controla la policia perquè hi havia hagut alguns incidents amb joves i sí que doncs, han de fer cap allà per fer-los fora. I la part del living exactament el mateix. Són les zones que han quedat més deixades després de l'estiu. Perquè han anat fent zones grans i ara queden doncs, aquestes zones que són més petites, que és molt més, no poden entrar amb el tractor, que no poden fer la feina vingut del camp, doncs entren amb el tractor, la sequen tota i ja està, allà cal fer-ho. Per tant, primer fan les zones grans i després van a les petites. I aquesta sí, perquè és de les zones que la cap de via pública em va llistar i ens va dir que aquesta entrarien ara a treballar-hi. L'estat del pont de la Riera del polígon de Can Canals segueix el calendari. El que faré és demanar a l'arquitecte municipal, que és el que porta l'obra, que faci una mica un resum de què ha passat fins ara. Saben que s'ha hagut de parar alguna vegada, alguns dies, perquè quan sobrepassava la temperatura i ja estàvem amb el pla Alfa 3 no podien treballar, però han recuperat molt el temps allargant jornada en algun moment i treballant en hores que no feia tanta calor. Les obres de l'Avinguda Igara estan executant el que deu ser els fonaments, o no hi ha hagut reunió prèvia, no les estem veient. El que sí que els hem reclamat és que ens presentin ja el projecte, l'esborrany de l'accés als pisos, per després poder fer la reunió ja conjunta dels pisos de davant, però les obres en principi no hi ha cap novetat o cap realitat que ens porti a pensar. Probablement hauran de demanar, pel temps que fa que tenen les obres, a demanar un allargament de la seva llicència, perquè els 2 anys els farà aviat el termini i per tant hauran de renovar-la si no volen quedar-se aturats amb les obres, però no ens han comunicat res que faci pensar que no. I el Lidl just aquesta setmana, el Lidl o en principi aquest supermercat, just aquesta setmana ha demanat per parlar amb l'arquitecte municipal. Quan hagin fet la reunió sabrem quin és el missatge que porten. Els ha costat molt que els arribessin alguns dels informes preceptius que ha de fer la Generalitat, que no els hi arribaven. Ara sembla que ja ho tenen tot, però han demanat hora per parlar amb l'arquitecte. No sé si és perquè volen acabar de revisar la llicència abans d'entrar-la per no tenir dificultats en la tramitació, és a dir, i que és una cosa que habitualment promotors i gent que, les persones que presenten llicències, sovint demanen una visita prèvia amb els serveis tècnics perquè quan entren ja quedi més acurat amb totes les prescripcions i no haver d'esperar allò, la notificació d'esmena i tornar a entrar, no? Però no ho sé, si la setmana vinent sabrem realment doncs, què està passant. La criminalitat. N'hem estat parlant amb el senyor, amb el cap de policia, amb el senyor Gràcia. Una part és important en el campo. Hi ha forces furts en els vehicles o en persones que estan al campo, en els mercadets, i sobretot encara i molt a la zona nocturna. I recordin que la primavera sí que vam tenir aquelles dues moments en què feien aquell furt per uns que en diuen de sembra, no? Que és el de tirar una cosa a terra i que dir-li mira, t'ha caigut això mentre la gent s'ajupia, i l'altre per abraçades a persones grans. I aquí doncs s'hi van fer 3 o 4 furts que abans no havien passat, es van sumar a tots els altres. Però ho han estat revisant i no hi ha indicis especials de preocupació fora d'aquells moments que sí que van haver-hi molta més policia a la zona que passava, es van identificar matrícules de cotxes, es van identificar persones i es va tenir algú, i sobretot és la zona comercial, que aquesta sí que és molt més difícil de controlar a l'entrada, diguem-ne, a la zona
10: I en els cotxes de la gent que deixa aparcat el cotxe que alguna vegada es troba que li han obert o que li han remenat. Demanem al carrer Pit Roig la reparació del fanal, que passin per allà a veure què està passant. El cementiri, les causes de l'incendi, forestals ens van dir que era probable que hagués estat un cigarret mal apagat d'algú que el va llançar a la paperera, perquè l'origen era dins d'una paperera, però no hi havia accelerants, no hi havia res que fes pensar que havia anat allà algú a encendre-ho expressament. I es va cremar amb força vegetació d'aquesta de sota bosc que hi havia entre, un cop fora de la valla del cementiri. Per això ara es veu més, perquè abans estava ple d'esbarzers i de branques a la zona aquella. No? Ara han fet la neteja, han retirat alguna branca trencada que durant l'estiu es havia fet malbé i que calia treure, però han netejat sobretot aquests peus. Hi havia pins que ara es començaven a posar marrons i que ja ens van dir en 2-3 mesos estaran absolutament marrons perquè s'ha cremat tota la soca i per tant no resistiran, no viuran, i el que van fer és marcar-los i ara els han retirat aquesta setmana. Ara la brigada ha d'entrar, retirar tot el que és la pinassa de terra, fer la tanca ben feta i començar a fer el que és el manteniment de cara a tornar-lo a tenir activat. Però sí. El cementiri de Sant Quirze sempre ha estat tractat no com un jardí, sinó com un bosquet. Això tota la vida ha estat així. És cert que quan no feia aquesta calor tan exagerada i hi havia algunes zones que es mantenien un pèl més verdes que ara, que amb la calor que ha fet i sense un rec específic allà, evidentment queda ple de pinassa perquè els pins deixen anar, i ara el que toca fer és retirar-la tota i deixar els espais nets i endreçats. Espera que vaig llegint. La passera, recordin que és una zona inundable i es pot plantejar fer un projecte. S'ha plantejat alguna vegada amb els arquitectes i sempre han desistit, perquè és com molt complicat poder travessar aquella riera. Allò és una riera que hem de fer una passera que passa per sobre, i si recorden, o en el moment que vam fer la passera que passa per sobre a l'estació, per sobre de la via del tren, ens va suposar un increment importantíssim de l'obra per les condicions de seguretat que, en aquest cas, perquè Ferrocarrils exigia. I aquí pot passar doncs que una passera que habitualment no hauria de ser exageradament cara, amb l'ACA ens exigeixi una fonamentació i una seguretat que cal posar en equilibri, no? les inversions, el cost, però es pot analitzar, que no hi ha cap problema. És una qüestió que qui va fer el tenatori i el va col·locar allà, que és al darrere de l'Ajuntament, no es va plantejar mai que millor que l'hagués posat a l'entrada, darrere del cementiri, no? És a dir, només que haguessin posat el tenatori on hi ha aquell aparcament gran, tu tenies el tenatori i entraries al cementiri directament, no? Però aquí es va posar el tenatori a l'entrada del poble, has de donar la volta a tot aquell cantó, que és molt llarg el camí, especialment si la gent no ho fa a peu, per anar a l'esplanada que s'entra al cementiri. Són coses que a vegades es fan. En el carrer Pinto Vilapuig estan valorant nous escocells, és a dir, com obrir aquells escocells que els van deixar absolutament constrenyits, i que els pobres arbres doncs han crescut més que el forat que els hi van deixar, i no destrossar tot el terra que hi ha. És a dir, és tot un conflicte entre com mantenir-ho, però és el que estan valorant, ampliar l'escocell i donar-li una mica més d'espai a l'arbre perquè pugui respirar. La pintada del CAP, els senyors del CAP deuen gestionar els seus avisos i el servei de manteniment doncs deu passar quan deu passar, i aquí sí que no li puc explicar. La cistella ja li han contestat. Estan retirant colònies de cotorres, encara s'està fent. Saben que hi ha una norma, hi ha un tractament ètic de les espècies que cal eliminar, i s'està seguint, tenim la concessió feta. L'empresa ens està preparant tant el pla d'estabilització de les colònies de cotorres com de coloms, que són dos animals que embruten força i que, a més, els coloms sobretot embruten les voreres i les deixen, sobretot al centre del poble, sumament marcades, i les cotorres perquè fan un xivarri impressionant a les zones on s'instal·len i, per tant, molesten a tothom. I, a més, no tenen depredador i es reprodueixen constantment. Els matolls de l'Avinguda Gara, vostè mateix li va dir a la cap de via pública i ella mateixa li va dir que parlaria amb jardineria i que mirarien, per tant entenc que estan executant. El termini de mig de la denúncia no el sé, sé que el que sé és el que ens ha explicat molts cops aquest cap de policia i l'anterior, que quan hi ha una situació urgent o greu s'agafa el moment, però que si no s'intenta que la gent no hagi d'esperar-se i que hi ha l'opció. Però el demanarem perquè, i quan es tramiten no em sé de memòria les dades que ens van presentar a la Junta Local de Seguretat que ho posaven, no ho recordo, és a dir, ens van posar en tràmit en tantes Mossos d'Esquadra i tantes més a policia local. Ho tornarem a demanar, les dades estan publicades i les hi donaré perquè no en recordo exactament l'import. Recordo que era gairebé el 50% un dels altres, però no sabria dir-li. El Duprocim, quan ja estàvem en període de finalització d'exposició de les al·legacions i vostès les havien presentat, la Generalitat per fi ens va fer arribar aquell informe que ja dèiem amb l'aprovació de recomanacions. Per tant, ara el que està fent l'enginyer municipal és agafar l'informe i mirar quines aclariments li demanen. No, això és la Direcció General de Protecció Civil, que el va evacuar gairebé 18 mesos després d'haver-los portat. Ens l'han traslladat ara, per tant, ara cal incorporar les mirades que diguin i després fer l'aprovació definitiva ja. Per tant, estan en aquest procés d'incorporar tot allò que hi hagi. Els microtalls de llum de les fonts, mirin, són plenament conscients que hi ha microtalls. N'hem parlat, havia estat buscant l'últim WhatsApp que tenia sobre aquest tema. Hem parlat amb l'empresa distribuïdora forces vegades perquè tenim a les fonts i també a Mas Duran, ara estan afluixant una mica, però també déu-n'hi-do. Ens diuen que estan actius amb aquest tema, que estan intentant restablir en breu degut a una avaria amb una alta tensió en un tram concret. I no ens posen data. Per tant, ells saben on és l'avaria, què han de fer, i això ens ho han enviat diferents interlocutors que l'Ajuntament té, sigui un enginyer o l'altre, que parla, ens ha anat referent al mateix. I hem estat insistint, demanant temps i intensitat de l'obra que han de fer, fins i tot per fer-nos tots uns consciència de cal fer una inversió de N o no. No ens ho han dit. En Mas Duran han estat força temps passant i ara fa molt poc vam trobar uns operaris justament en el cementiri buscant un cablejat que està soterrat. Ho dic perquè estàvem allà revisant temes de cementiri amb els tècnics i ens vam trobar amb un senyor que anava amb els auriculars i tal i ens va estar explicant que estaven buscant una fuga que tenen, que saben que està per allà i que fa que hi hagin els microtalls a la zona de Mas Duran. Però no tenien clar per quin dels carrerons que té el cementiri passava i estaven amb l'ordinador, anaven a enviar el senyal per rebre on esperava i els hi van demanar que ens comuniquessin, bueno, d'altres coses, perquè si han d'obrir el terra del cementiri ens ho han demanat, però a més per saber exactament, i això portem potser més d'un any i mig demanant que es resolgui perquè afecta al veïnat de Mas Duran i del centre una mica, però afecta al local de policia no tant perquè té el seu propi servei que es torna a engegar, però el Taula Rodona i l'Escola Bressol, el Batufet, salta l'alarma, s'ha de rearmar i això pot passar 2-3 cops en una nit o pot passar en una setmana 2 o 3 vegades. Per tant, som conscients. Això també passava en el barri on vic jo, va passar durant anys fins que van canviar una presa de terra d'un transformador i a partir d'allà va deixar de passar, però també ens vam passar anys que tothom ens pensàvem que teníem la instal·lació malament i al final resulta que la que estava malament era la seva. Vull dir que costa molt que atenguin i costa molt que resolguin o que vulguin trobar la solució. No ho sé. Digui.
11: Només per curiositat, aquesta avaria o aquest lloc o aquesta situació on està localitzada l'avaria, se sap on és? Vull dir, és a la part de Sant Quirze, és a la part de Terrassa, sabem alguna cosa?
10: Ens van dir la línia, no ens van dir on, a la línia que uneix els dos, però no ens van dir a quina alçada.
11: És la que comença el barri Sant Joan i arriba...
10: Ho demanaré perquè jo no... Aquí no ens ho aclareix, aquí només ens posa l'escrit. Tècnicament, als enginyers suposo que sí que alguna explicació més, però aquí només ens diu, estem a sobre, estem treballant, tenim la línia que té una avaria i ja està, però no tenim més concreció. la temperatura de les aules, en el Pilarín hi ha, l'AFA té uns diners reservats, com moltes AFAs, van fer una reserva de recursos propis per poder fer, el pressupost l'ha fet l'Ajuntament perquè necessitaven que hi hagués tècnicament la possibilitat de que fos validat pel departament i també fos una instal·lació que es pugui validar i que pugui ser legalitzable, i puja molts més diners dels que ells tenen. Llavors l'Ajuntament està començant a fer també projectes de climatització, com pot ser el del Turonet o altres àmbits. Aquest estiu la Generalitat a les escoles de l'Institut de Finances de Catalunya, que aquí a Sant Quirze són a l'Ola Anglada i el Taula Rodona, són aquelles escoles que es van fer als anys 2000 i que són propietat de l'Institut de Finances de Catalunya i no pas ni del Departament ni de, ni de l'Ajuntament, els hi ha instal·lat ventiladors. A més, amb les negociacions de pressupost, ens va demanar a Sant Quirze quins centres escolars patien més la calor al pressupost de la Generalitat i vam anomenar tots, però especialment a l'Ola Anglada, al Pilarín i no me'n recordo quin era l'altre... Ostres, l'altre me'n recordo. O sigui que els en vam proposar tres i d'aquests han triat que el departament posarà el clima a l'Ola Anglada. Per tant, li han posat ventilació i ara li posaran clima. No sé quin interregne és l'ara, no sé en a quin temps es defineix. I després, si se'n recorda, això és amb el pla clima. I si se'n recorden, amb el RAM aquest que s'ha fet del departament, estem acabant de recollir les últimes sol·licituds que tenien les directores perquè han anat sorgint altres temes, per calcular quin cost tenen totes les obres pendents de realització i sabem que tenim 300 i escaig de 1.000 euros per fer-les. Per tant, tampoc no dona per climatitzar. Està calculant-se que probablement climatitzar bé un centre escolar amb l'intercanvi d'aire i tot puja més de 600.000 euros per centre. Per tant, a nivell municipal és un altre dels reptes que haurem d'afrontar. De moment estem canviant tota la finestra, el Turonet, s'estan executant ja les obres de canvi definitiu de totes les finestres, per tant una mica de confort, és a dir, no entra tanta calor i no entrarà tan fred, però és evident que no refreda, però si hem de climatitzar tots els centres escolars necessitem més de 5 o 6 milions d'euros per fer-ho com a ajuntament, per tant aquí estem i hi ha la responsabilitat del departament no assumida. El projecte de les ombres, un sí que es va executar ja, que és el que està instal·lat al pati del Casal d'Avis, i ara falta la plaça nova i el parc Anselm Clavé, que són els dos que ens han de venir a instal·lar. No li sé dir dates perquè just anem parlant avui amb la cap de Via Pública i ella tampoc no tenia la resposta encara perquè li han demanat, així com l'altre es va fer el projecte i es va instal·lar de seguida i ja funciona molt bé, aquí se'ns estan encallant. Per tant, ho demanaré i o a la CISA o els demanaré que ella els hi expliqui o que ens ho faci per escrit. El projecte de ferms del 1.800.000 l'estan acabant ja i el de voreres estan acabant de fer els amidaments de les voreres i per tant després veurem la proposta tots, és a dir, veurem quins carrers són els que faran integrals, quins faran per tant zones, i lligant una miqueta amb la camí d'avinguda del camp Castanyers, si se'n recorden, ja es van canviar un bon tros de totes les voreres del carrer Prat, allà dalt, és una de les zones que ja vam explicar en un ple que Sant Quirze Part serà de les zones que més voreres s'han de canviar perquè és de les zones més antigues i perquè és de les que les té molt més malmeses. Les altres potser amb reparacions poden passar, però aquí sí que hi ha d'haver substitució de molts panots. Una miqueta contestant als... Sí.
5: M'he sentit una mica interpel·lada perquè si era el carrer aquest del Prat, val, però diu que van fer una part del carrer, però sí que m'interessaria saber que ens pugui passar la informació quan estigui, quan sàpiguen ben bé què, que ens puguin dir, perquè sí que és veritat que aquestes veïnes, doncs, degut a les seves limitacions físiques, doncs, no poden sortir al carrer soles i la veritat és que és una situació força greu i important. Gràcies.
10: El carrer del Prat, vostè m'ha dit primer cantonada Castanyers amb Avinguda del Camp,
5: No, no, al carrer, perdó, per això ho he demanat. És al carrer del Prat, amb el que comprèn Castanyers, amb l'avinguda del Vallès.
10: Doncs aquesta és la que és dels carrers que aquesta zona, bueno, ja és de les que han tenien ja detectades que calia fer el canvi, però i evidentment si es fan modificacions, el carrer del Prat té un tros que és molt molt estret a la vorera. I aquí sí que és molt difícil de poder fer l'accessibilitat a dalt de la vorera perquè està molt constrenyida. Després hi ha un tros que és un pèl més ample, però hi ha els fanals al mig i també fa difícil, però estan treballant amb això. Espero que no em vull perdre. Estàvem les zones d'esbarjo, també estan pendents d'iniciar licitació. Els microtells ja els he explicat. Les piscines, el senyor Garriga ja els hi ha anat explicant. Avinguda, locals de la Rambla Lluís Companys, entre Vallcorba i Camí del Mas. Allà tenen, a part de que alguns arbres estan aixecant molt la vorera perquè estan creixent molt. Què m'ha dit això? A més, tenen una quantitat de colònies de coloms que viuen allà que dia sí, dia també deixen la vorera fet la part central de la Rambla absolutament bruta. Ara en unes quantes setmanes ha anat passant amb l'aigua a pressió per intentar retornar com a mínim la solubilitat de la vorera, perquè realment, i per això s'ha demanat a l'empresa de plagues que vull dir, però també hi ha el parc d'obra que entenc que anirà amb tot el paquet de millora. Ja van millorar un accés que donava a la terrassa d'un restaurador, que tocava pas de vianants i tal, i que feia complicat, i ara tenen l'altre, que són aquests arbres que estan aixecant. Tot el barri de les Fonts, aquesta setmana hi són i tota la setmana que ve, perquè van al barri i fan tota la feina seguida, és a dir, han estat fent plaça al Mugàvers i tal, perquè aniran fent tota la zona, entenc que ho demanarem, però pel que ens van explicar faran tot l'entorn. No sé encara quan tallaran els eucaliptus, han començat amb algunes zones ja d'esporga, però no sé quin és el calendari de retallada, i demanaré la freqüència de la neteja de poble sec perquè han de passar com a tot arreu a escombrar i a netejar, no queda fora de la feina. El tema dels robatoris també ho demanarem a la policia, si els sembla bé les dues propostes dels dos grups, o si creuen que la videovigilància ha de ser efectiva i els ha de servir. I el de la platja de la piscina a mi em sembla perfecte que la puguin utilitzar. No entenc que hi hagi d'haver cap problema perquè doncs, de tant en tant cada setmana la passin a recollir les fulles que cauen i la deixin disponible. El tema de l'annex estic absolutament d'acord. Vam fer una reunió amb el patinatge, vam estar parlant, vam valorar tot el que passava i el regidor i jo vam agafar aquest compromís. És cert que les sessions durant l'estiu d'alguns sopars i alguns dinars han estat absolutament desafortunades en el fet de no responsabilitat de les entitats a l'hora d'utilitzar un espai i deixar-lo en millors condicions, i continuem amb els problemes de gestió de la direcció d'aquesta empresa que, com els deia el senyor Garriga, estem aquí doncs, donant-li la volta. Amb la biblioteca, no sé si senyora Artiel vol contestar vostè o vol que ho faci jo, m'és igual, eh?
12: Bona nit a tots. Sí que és veritat que al Servei de Cultura hem tingut diversos entrebancs en el personal. Ara estem en aquest mes per poder-nos adherir a la borsa de la Diputació i poder agafar aquest personal i posar la plantilla tal com pertoca. El tema de la direcció també han sigut, a més de la baixa, hem tingut dos directors més que han estat desafortunats, hem tingut problemes i actualment ja fa, jo diria, 4 o 5 mesos que tenim el nou director que està actualment i va a treballar cada dia. I el tema de les obres, si no m'equivoco, van haver unes goteres a l'àrea infantil que no sabien per on, i ja les han localitzat, les han arreglat, i entre aquesta setmana i la que ve la previsió és que ja puguin pujar a la part de dalt. Gràcies.
5: Sí, volia preguntar perquè, clar, tot això, que és que, com és que van començar les obres el 26 de gener, no? Si no recordo malament, o el 22 de gener, perdó, es va dir que es tenia prevista 14 setmanes per fer l'obra i estem a finals de setembre, el 24 de setembre, i les obres encara no s'han acabat. Llavors, això, quin sobrecost té? Com és que s'ha degut a aquest endarreriment d'aquestes obres durant tants i tants mesos? Estem parlant de molts mesos, perquè es van començar al gener i estem a setembre i encara no s'han acabat. I llavors, voldríem també una mica més l'explicació de dir com és que encara ens trobem en aquesta situació, quin sobrecost tindrà això i quan es finalitzarà realment tot i quan es podrà obrir la biblioteca, que és el que he dit al principi, quan podrem tenir la biblioteca al 100%. Gràcies, senyora Altiero.
10: Bé, les obres, no recordo quina època, no sé si el secretari se'n recorda, potser al maig es va aprovar un decret d'ampliació del termini d'obra perquè justament aquesta empresa havia fet una proposta d'execució molt ajustant molt els terminis i no van tenir temps, van tenir una baixa llarga d'una de les persones que instal·la, no sé com es diu, el tècnic que posa els tubs, que no trobaven algú que els substituís, els hi van entregar una mica més tard una maquinària de les que havien d'entregar i collar, i per tant, i no me recordo si era el maig o el juny, jo diria que el maig, vam aprovar doncs un decret en el que s'ampliava el termini de finalització d'obra perquè es va entendre tècnicament que era impossible amb tot el que havia passat que s'acabés. És cert que després amb l'última pluja hi ha hagut les filtracions i s'han hagut de buscar i trobar on entraven, que l'entrega dels finestrals allà on hi havia el marès, no? Aquelles rajoles va trigar una mica més del que havien de... Bueno, el proveïdor no el va portar, estàvem en període gairebé d'agost i van trigar més. A l'agost no hi han treballat, ha estat aturat i ara estan acabant de tancar-ho. Per tant, el final d'obra és ja, però ha d'estar amb tota la instal·lació garantida. Això és una de les grans batalles en les licitacions, que no tingui valor el fet d'escurçar terminis, perquè sovint no és realista. Si algú pot guanyar per haver escurçat el termini, però després en l'execució ja es veu que és difícil. Allà s'han canviat tots els tubs de ventilació, s'han canviat estructura de vidre, recordo que teníem aquells vidres opacs, s'ha posat un tancament de vidre de seguretat, però a més, doncs evidentment que no deixi passar ni sol ni el fred ni la calor. Hi han hagut diferents ha estat la biblioteca funcionant, per tant hi han hagut dies que només han estat movent material de dalt a baix perquè no podien treballar encara, perquè estan a la planta de baix i després van pujar a dalt. Per tant, hi han hagut dificultats amb la voluntat de mantenir la biblioteca oberta i poder donar servei. Per l'altra banda, la part de personal, hi ha una baixa reiterada, com ha comentat la regidora, amb menys de 3 anys jo diria que hem tingut 5 direccions diferents, perquè la Diputació no acaba de trobar ni la figura, i la figura que té la saben que la direcció en aquests moments encara és de la Diputació, la figura, i que els treballadors són els auxiliars són de l'Ajuntament. La directora ha estat amb llargues baixes en diferents períodes, amb proves d'accés a altres biblioteques que no han estat reeixides, ens han nomenat direccions, no ens han nomenat, ens han posat, és a dir, no han estat tampoc que matents, estem parlant amb la cap de direcció de biblioteques de la Diputació i ara a l'octubre, novembre tornen a obrir la seva borsa d'auxiliars, que podrem tibar d'ella. Saben que quan les borses, entrem en una borsa de la Diputació, no podem utilitzar la nostra, per tant no hem obert una nostra per poder utilitzar la de biblioteques. Hem hagut d'esperar que ells l'obrissin, perquè si no hauríem tingut una que no serviria de res perquè estàvem intentant anar a l'altra. Això passarà ara durant aquests dies. Mentretant hem nomenat algun personal auxiliar per donar suport, però és cert que ni la direcció ni la previsió, perquè no ho podem saber, de les necessitats de baixa que tenen les persones que hi treballen ha estat massa afortunada durant aquest temps, això és cert. Però ha anat treballant-se perquè s'han anat posant figures que puguin acompanyar a les companyes que estan treballant. El Rosales es va fer el tractament, si continuen havent-hi més les rates, doncs és que no va ser suficient. La senyora Flors ja ha pres nota per insistir en que tornin a passar-hi i que puguin fer doncs la netejada corresponent o el tractament corresponent. I ara sí que m'ho he apuntat bé, Castanyers amb carrer Prat, perquè m'ho havia apuntat jo malament.
5: Una cosa, és que ara que ha dit la senyora Flors, m'ha recordat, el mes passat va venir aquí un veí que va preguntar un tema de veure si estava un cartell, havia un cartell penjat en l'entrada del parc. Vale. A dia d'avui el cartell no està penjat.
10: Diumenge vam parlar amb ell.
5: Sí, sí, m'ho ha dit,
10: ens va
5: dit el senyor.
10: I...
5: Però clar, és que portem 2 mesos.
10: Sí, però enmig hi ha hagut el mes d'agost que ni elaboració de cartells, hi ha hagut la festa major, hi ha hagut una sèrie d'activitats que el servei de comunicació, que és el que elabora tot això, ha estat preparant les campanyes que surten ara, doncs la de la festa major de les Fonts, la del mes de la gent gran, el mes de la cooperació, el mes contra la violència de gènere, tot això ho elaboren les mateixes persones que a més doncs publica, fan. Ara el faran i ja li vaig dir, no ho sé si te'l posaran en 2 setmanes o en 3, però van fer un esbós i els han d'acabar de polir, de definir bé i definir bé

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Dels informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
8: i al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
9: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 12.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
2: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Be good to me. And I really don't see why it's so hard to be.

0: des de la Serra de Gallinès i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.

0: informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Clica radiosantquirze.cat. Sempre al teu costat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze.
10: On the road again. Just can't wait to get on the road again.
9: Temps de country amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès.
10: I can't wait to get on the road again.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country. A Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country.
11: And I know that there's a reason that I've never thought of leaving without you.
0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Clica radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis a la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable, amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les dues.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.